0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Podràs canviar d'emissora.
2: RAC 105.
1: La teva música.

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. With no
1: Escoltes tots els èxits de la música.
2: Tots els èxits de la música.
1: RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Ah, molt bon dia i bona hora. Benvinguts ben aterrats a la ràdio, al Matina Codina de RAC 105. Llum verda per una nova edició, la 1119, per acompanyar-te mentre tu encara et remous els llençols i et pesen les lleganyes i les galtes. Hi ha sonetes si t'estàs despertant. I si ja portes una estona a dret, doncs segurament ja, com jo, has fet baixar un cafè o dos i estàs una mica més alegre ja, una mica més activat. I per això som aquí, per activar Catalunya fins a les 11 del matí. Petons de l'Ernest Codina, encantats de ser-hi en aquest primer programa de la tardor. Ara en parlarem. El temps serà de tardor o no? Doncs mira, de moment, sol i calor insòlids, altre cop. Persistència del cel clar i temperatura molt elevada, un fet inaudit a finals de setembre, època de transició amb la tardor, amb canvis notables i baixada de la temperatura. Això és el que seria normal, però avui, 23 de setembre, dimecres, tornarem a tenir un altre dia de sol i temperatura molt elevada, una mica frenada a la costa, això sí, pel vent humit de l'est, i cap ruixat ni cap tempesta s'espera avui. Nits més llargues que afavoreixen mínimes agradables, fresquetes a l'interior, per tant, això també el que fa és que, en alguns casos, es dormi bastant millor. Doncs vinga, va, arrenquem. Endavant les atxes i que comenci un nou dia de piles carregades, de bona música i de show matiner a RAC 105. Ja veiem el got mig ple, perquè és dimecres i hem preparat un programa de bandera, com deia, de 5 hores, Déu-n'hi-do, 5 hores de ràdio. Una edició 1119 del Matina Codina que ens servirà per viatjar pels grans virals i tots els titulars d'impacte de la jornada. Amb la Mar Puga us introduirem la nova professió de moda. Atenció amb això, després de les wedding planners arriben les divorce planning, perquè ja que el casament va sortir fatal, almenys que puguis caure de peu durant la separació. És bastant curiós el tema. Amb el Sergi Ferrer avui escoltarem la Viquipèdia honesta amb tots els factors veritables del personatge de la setmana, José Mourinho, o José Llourinho. Es veu que el Madrid va com va la Lliga, no per un baix rendiment, no perquè els jugadors es gratin les pilotes, sinó per culpa dels àrbitres, ja ho sabeu, A més, avui celebrarem que ja hem entrat a la tardor, ha sigut fa només 4 hores que estem a la tardor, a la nova estació de l'any, i amb el nostre personatge més fan d'aquesta estació de l'any, l'Albert Om, doncs farem una mica d'immersió a la nova entrada de l'equinoxi tardorenc. I un matí més tindrem els moments més potents del primetime televisiu, avui posant el foco en funcionaris que no treballen, que no posen el peu a la feina, i la resta de principals notícies borboses de la crònica social i totes les últimes hores d'aquest dimecres 23 de setembre. Un petonet d'en Codina. Avui comença, per cert, la Festa Major de Barcelona. També en parlarem al programa. Fins diumenge, que serà el Piro Musical. I recordeu que divendres hi ha els grans concerts de la Mercè, de RAC 105. Aquest any encara no tindrem el Teddy Swims, però qui sap si l'any que ve sí. Després repassarem el cartell, però abans escoltem l'artista estatunidenc. Des d'una ciutat molt propera a Atlanta, aquest home presenta Mr. Know It All.

0: carrera cap als Oscars, la pel·lícula de Los Javis ha rebut un nou reconeixement internacional. S'han dut el Premi del Públic al Festival de Cinema de Toronto, Sergi Ferrer.
1: El Festival de què, Ernest?
0: De Cinema de Toronto.
1: De Toronto?
0: Sí.
1: La Toronto?
0: Sí.
1: Però per què hi ha tants festivals? Per què Toronto té un festival de cinema? És que no ho entenc,
0: papa,
1: perquè... Si sempre van els mateixos, si són els amics de la Marfuga.
2: És veritat, tot.
1: A mi, no sé, nois, com ho veieu vosaltres, però a mi donen premis normals. Millor actor, millor actriu, millor pel·lícula. Perquè a vegades... Millor muntatge. Home, se suposa que la persona que munta la pel·li la farà per ordre, no? No sé què estem valorant aquí.
3: Ara, ara. Estic d'acord.
1: És que hi ha més premis que persones a premiar, Ernest. Em
0: sí,
1: sembla
0: senyor.
1: Més difícil que et premin que no que surtis sense res per un tema estadístic. Premis que no interessen a ningú. Hi ha més gales que premis, o sigui, hi ha més gales en premis que persones mirant la gala.
2: Oh.
1: Això passa als Gaudí o als Botaca.
0: Ara.
1: Una altra cosa que no m'agraden de les gales. Si la teva pel·li té 25 nominacions, però no té cap premi, qui ho ha fet pitjor? La pel·li o els que decideixen les nominacions?
0: Ostres.
1: Perquè t'has equivocat clarament. Cállate, hormiga, que estoy hablando yo. I què vol dir actor revelación? Què és aquesta merda que t'ha dit? Quan ho faci bé del tot, m'avises. O ets bon actor o no ets bon actor.
0: Claro.
1: I les dades aquestes per omplir. És que és la tercera pel·lícula amb més nominacions del públic des que hi ha el Festival de Lourdes. I què? I què passa? I tot, Mar, ho sento,
2: què?
1: Tot no pot ser l'avantsala d'alguna cosa.
0: Exacte.
1: Els Globus d'Or, que són l'avantsala dels BAFTA, que són l'avantsala dels Emmy, que són l'avantsala de què? És un peix que es mossega la tita. I la catifa vermella és la mateixa sempre o la van canviant?
0: Ah, bona. Bona aquesta.
1: Per què on la guardes?
0: Són cares, eh?
1: Sí. I quan parlarem... Baixa'm la música, sisplau.
3: Oh. Quita esto. Quítalo. Vinga. Vale.
1: Quan parlarem dels curtmetratges, Ernest? Si la teva història es pot explicar en 3 minuts, no és una pel·lícula, és un reel d'Instagram. I ja per acabar, si sou directors de cinema, això de que aneu a una gala i digueu no, per mi el premi és estar nominat.
0: Oh,
1: no, el premi és el quedar primer. I que et donin el Globus d'Or o el que sigui. Estar nominat no és un premi.
4: Sí, senyor.
5: Tot dia que no rima.
0: Sí, no sé ni una gràcia. I a més et dic una cosa. Això ja és un altre bloquete, és un altre...
5: És un bloquete.
0: Monòleg del Sergi Ferrer.
5: Sí.
0: El tema dels discursos, eh?
2: Reunió.
0: El tema dels discursos de 10 minuts que no interessa ningú i aquells aplaudiments de 25
1: sí,
0: minuts.
1: Sí.
0: Fem-nos-ho mirar.
1: Digue'm tu si cal un premi a Toronto.
0: Exacte.
1: Què hi ha a Toronto?
0: No sé.
1: A Toronto no hi ha res.
0: La torre aquella, no?
1: Ah.
3: Sí, mira, ara t'explicaré una cosa. Tu saps què és el que es veu des de diguem-ne, la torre més alta diguem-ne que de Toronto?
6: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
7: Tu!
6: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina, el programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic.
8: Cada matí a RAC 105
6: i el segon tercera.

0: Està sonant Somos los Pipi Caca, perquè, perdoneu, hem de parlar de vàters. Alerta, sí. Si sou dels que, quan us asseieu a la tassa, us hi podríeu estar hores. Què passa?
1: Sí, doncs perquè hi ha una informació que m'ha creat atenció. L'alcalde de Nova York ha anunciat que inaugurarà 17 nous lavabos públics a la ciutat. Això està bé, perquè falten lavabos públics a les ciutats. Però aquests tindran un temps limitat d'ús, que serà 10 minuts.
0: Com les terrasses, com les terrasses de Barcelona.
1: Els podràs fer servir 10 minuts. L'alcalde diu que els lavabos públics no poden ser un lloc per perdre-hi el temps mirant el mòbil, i que per això al cap de 10 minuts la porta del lavabo s'obrirà automàticament. Que clar, jo pensava, no sé què és pitjor, que es quedi tancat automàticament i tu et quedis allà presoner fins que arribi algú altre, o que directament s'obri.
0: Hi hagi youtubers, instagramers allà boiers captant aquesta instantània.
2: Lo guapo seria que s'obrís el sostre i en plan seient detectable d'un cafa i que sortís...
1: Inspector Gadget, no?
0: Depèn de la gravetat de l'apretón, 10 minuts són pocs.
3: El Cazorla no en té ni per començar.
4: No. Només m'he fet Twitter, llavors ha faltat Instagram i llavors falta cagar.
0: Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, guapos.
5: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: tot el que ens queda.
1: Matina Codina, Best Moments.
2: L'arrencada de la temporada futbolística màgica del Barça.
3: Opa!
2: I, per altra banda, tots els problemes que hi ha a la Casa Blanca de Florentino i Mourinho amb el nostre hooligan culer.
4: Alejandro, mirant-te als ulls, et pregunto, aquest Barça és imparable?
5: Ara mateix sí, ara mateix t'haig de dir que el 5 de juny ens veiem al Wanda, però clar, a finals de la Champions.
3: És molt
5: d'hora encara.
4: I li enviaries un missatge a José Mourinho?
5: Em dirigiré a Don Florentino Pérez. Gràcies de veritat amb la mà al cor, perquè tots sabíem que això anava a sortir malament. Jo de veritat t'agraeixo aquest mes i mig que portem de competició, de xalar, de gaudir, d'imprimir i sobretot, de plorar, perquè mai heu sigut autocrítics, perquè no teniu relats i parreu.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Una de les més celebrades a la pista de ball, una de les més esperades també pel públic, aquesta d'Ugel amb la mítica Ultra NT i el Moving to the Sun, 3 minuts i 2 quarts de 7, cançó estiuenca, que ens va perfecta perquè malgrat que hem entrat a la tardor en les últimes hores, Mònica Osar, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui continuarà el temps càlid, no?
1: Sí, avui les temperatures continuaran sent altes, tant com ahir, excepte les comarques del sud, on quedaran una mica més frenades, però moltes màximes es mouran entre els 28 i els 32 graus. I comencem el dia amb alguna boira cap a la Catalunya central, punts del prelitoral, interior de les comarques de Girona, però es desfaran a mesura que avanci la jornada i s'imposarà el sol a tot arreu, amb alguna nuvolada de tarda en punts del Pirineu. I ara mateix tenim temperatures d'entre 20 i 23 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 17 a Lleida, 12 a Girona, 18 a Terrassa i 12 a Prades. I els propers dies torna a pujar una mica la temperatura, ho farà sobretot demà i especialment divendres, de manera més acusada a les comarques del sud, i al cap de setmana es mantenen les temperatures per sobre del que tocaria i, a més, amb un temps tranquil.
0: Mònica Osar, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé, fins ara.
0: 2 minuts i 2 quarts de 7, escoltem Nicky Yor i de seguida tots els titulars d'aquest 23 de setembre.

Un altre èxit que aquí a Rock 105 ha assolit molt bones xifres i que facilita, sens dubte, el fet de despertar-se de bon humor i de bon rotllo, d'aquelles de cantar al cotxe, a la dutxa i camí del matadero, o ja, diguem-ne, corrent, pencant. El sostre solar que encara farà falta aquests dies després de sentir la marca Usart, que continuen els termòmetres estiuencs, malgrat que ja hem entrat a la tardor. I ara el que fem, quan passa un minut de 2:15, és repassar les notícies del dia. Heu de saber aquesta hora que, coincidint amb la convocatòria

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: 3. I el govern de Madrid creu que el Bernabéu no acollirà la final del Mundial del 2030. L'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, creu que l'opció de la Casa Blanca és favorita, en culpa Pedro Sánchez, i deixa caure que, si la final no és el Bernabéu, Espanya hauria de reconsiderar el seu paper en l'organització del torneig. No saben perdre, aquesta gent, és increïble. Mentrestant, el Real Madrid i el president de la Lliga, Javier Tebas, estiren els plats pel cap en una nova guerra de comunicats. El club ha demanat la dimissió immediata de Tebas, però el dirigent ha contestat que d'això ni parlar-ne i que no se subordinarà davant ningú. I els menors de l'estat espanyol són els que estan més exposats a internet de tota Europa. Un de cada quatre pares pengen imatges dels fills a xarxes. A Europa ho fan menys, de mitjana un de cada cinc. A més, la immensa majoria no els demanen permís, ho diu un estudi d'Aldees Infantils. 6:33. Seguim. Els Mossos d'Esquadra tanquen la investigació interna per infiltrar policies en una assemblea de professors i es neguen a demanar perdó. El cap de la Comissaria d'Informació, responsable d'operacions així, defensa la infiltració i contradiu la consellera i l'exdirector dels Mossos, que ja s'havien disculpat amb els docents. I un incendi en una residència de gent gran ha deixat 11 ferits i 60 afectats pel fum a l'Ametlla del Vallès. Els ferits estan menys greus i els han traslladat a hospitals de la zona. I la resta estan lleus i els han donat l'alta. Els bombers ja han apagat el foc i han ventilat l'edifici. I com dèiem al principi del programa, avui a Barcelona comencen les festes de la Mercè a les 7 de la tarda, tret de sortida amb el pregó, i ja començaran els primers concerts. Demà és festiu, eh? Demà és festiu a la ciutat de Barcelona perquè és Santa Mercè. Hi haurà centenars d'activitats arreu de la ciutat, això a Barcelona, i a Tarragona també avui és dia molt gros a Santa Tecla. Pel que fa a la resta dels esports, el Barça femení comença la defensa de la Champions. A les 9 del vespre, l'equip de Pere Romeu rep el París a l'estadi Johan Cruyff. I ahir el Real Madrid va empatar a un contra el PSG. I aquesta matinada, com dèiem, ja hem entrat a la tardor, a les 2:00, però l'ambient, no canviarà, eh? Continuarà de ple estiu. Som els del matí, a Codina, en rigorós directe. Si us truquen i us pregunten, recordeu explicar a tothom que us desperteu amb RAC 105. Una pausa i tornem.
2: RAC 105 Barcelona. Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqüeducte, el Fòrum, els jardins de Joan Maragall, Palauet, Albenis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran, amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
5: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
4: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
8: Kia. Movement that inspires.
9: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
10: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
9: I descobreix també altres talls clàssics.

0: argentins, costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas.
1: A Sant Cugat i Barcelona Ciutat, Plaça Letamendi, Les Corts, Poble Nou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
0: La millor carnisseria argentina amb delivery a deliargentina.com.
2: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
3: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
4: Esto promete, mano.
3: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
4: Huele a compra, mano.
3: Huele. Va. ¡24 horas!
4: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
3: Venga. Ocasión Plus.
5: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
6: Doncs vés a Mr. D.
5: Mr. D?
6: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar, a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
7: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
8: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
7: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
8: catalunyaplans.com.
9: Informació, rigor, periodisme.
10: Una delícia de programa.
9: Tres coses que no trobaràs al Matina Codina.
10: Un programa casi de lujo.
11: Debería hacer un despertadión.

0: Un altre home que arrasa, un èxit subratllable de la programació d'aquesta santa casa. El vam tenir l'1 de setembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona en un altre macroconcert acollit al nostre país. 4 minuts i 3 quarts de 7 és el Blinding Lights de The Weeknd. Quina ràbia fa quan t'enlluernen amb els llums. Ja que dius, home, quita les largues, tu, treu les llargues, tu, què m'has seguit? Bon dia, Barpuga.
1: Good morning, baby.
0: Com va el peu, això, per començar?
1: Molt bé, amb ganes de divendres, que tinc metge, a veure què em diu. Però avui he de dir que és el primer dia que m'he despertat amb menys dolor. Avui sí que he notat menys dolor.
0: Molt bé.
1: Per primera vegada. Avui fa una setmana, estem de celebració, que me'l vaig trencar. Com passa el temps?
0: És avui, ja.
1: Avui, un dimecres.
0: Perfecte. Suposo que estàs sota els efectes també dels antiinflamatoris i aquestes coses.
1: Saps que no he pres gairebé?
0: No.
1: No, molt pocs. Li deia al metge l'altre dia que em va trucar. Diu, tenies que haver tomat o tal. Dic, ja, però he pres, però no moltíssim. Tampoc em feia un mal molt bèstia, saps?
0: I el taxista, què tal avui? Bé.
1: Meravellós. Avui no parlava. El d'ahir no callava i el d'avui era mut.
0: Tu els has de dir, escolti, RAC 105, i així...
1: Sí, li dic a tots.
0: Enviem una salutació cada dia.
1: Passa que el d'avui crec que el portava, RAC 105 posat.
0: Ah,
1: és que estava molt baix.
0: Molt bé.
1: Sí, un petó al taxista, sóc la coixa.
0: 2 minuts i 3 quarts de 7, efemèrides i commemoracions d'aquest 23 de setembre.
1: Home!
0: Dia que comença la Festa Major de Barcelona, però passen moltes altres coses, va ser
1: a mi. El que també comença avui, i per fi estic molt feliç de dir-ho, és la tardor. Home! Ja ho deien els pets.
0: Una època de l'any que a mi m'agrada molt, ja sabeu, perquè comença el recolliment a la llar, que és una cosa que a mi m'agrada, i a més necessito, després d'un estiu absolutament frenètic, a més també castanyes, panellets, no?
1: Tots
0: sants, no? Els bolets, no? Ja comença la cuina més de muntanya, aquestes coses.
1: M'encanta.
0: Vinga, més coses. Olé.
1: I el 1889 es fundava al Japó l'empresa Nintendo.
0: Oh.
1: Has vist? I des d'allà, doncs mira, construint consoles i desenvolupant videojocs fins al dia d'avui.
0: Pell de gallina, records compartits amb tots els oients, segur. Amb el Mario Bros, per exemple.
2: Los dos extraño duele.
1: Ara, pell de gallina, ara.
0: Bueno, quan a mi em sembli també, no? Que clar.
1: El 1909 es publicava la novel·la per fascicles El fantasma de l'òpera. Mare de Déu!
2: Y aun cuando tú miras...
1: Quina meravella, Ernest. Fa un any estaven aquí, mira, és el Daniel Digis el que canta.
0: No l'he vist, no l'he vist.
1: Ja,
0: no,
1: ja ho sé. Vinga, i el 23 de setembre del 2008 sortia al mercat oficialment el sistema operatiu Android per telèfons intel·ligents. Avui és tot molt tecnològic, i és que el 2002 es posava en circulació la primera versió del navegador Mozilla Firefox.
0: Jo sóc de Chrome,
1: Jo també.
0: Jo també. Aniversaris.
1: Doncs mira, avui l'Aina Clotet fa 44 anys. També l'actor Patrick Criado en fa 31. L'exfutbolista Juan Manuel Asensi en fa 77. I anirem amb dos cantants, com la Copa de un Pino, començant pel Bosch. Sí.
0: Sabem que els fans de Bruce Springsteen són absolutament afèrrims i ho donarien tot pel cantant dels Estats Units. Doncs avui, dia gran a Catalunya, perquè
1: dia
0: cada
1: gran.
0: Cop que ve per aquí també tothom es torna tot loco.
1: Home,
0: eh?
1: Em fa 77 el
0: Bruce. Ja us avanço que avui la cançó boomer del Lillo serà del Bruce Springsteen.
1: Saps que jo havia posat aquesta i l'he tret perquè he pensat, la posarà el Lillo. Dancing in the Dark.
0: I avui és l'aniversari d'un altre dels teus ídols, eh?
1: Ara, un altre dels cantants.
0: Cal separar artista de l'obra, però vaja, la música t'agrada.
1: Que s'aturi tot, ell és... Julio Iglesias.
0: Me va.
1: Quina
0: meravella. El Brumel, el Carajillo. Avui esmorzem amb Carajillo.
2: La fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color.
1: És que lo amo. A mi em fa 83.
0: S'ha de dir que en el seu moment tenia una veu i un porte insuperables.
1: Home, té molt bona música. Míralo.
2: Amo la vida y amo el amor.
0: Bé.
2: Soy un truán, soy un señor.
0: Passa un minut de 3 quarts de 7. Això és la ràdio en directe de RAC 105 al Matina Codina. Ara amb informació sobre el zodíac. Atenció.
1: Vinga, avui si ets Àries, ets un signe que pot tenir un cop de sort. Avui dimecres se't pot posar davant una situació que et benefici més del que esperaves. Una decisió ràpida o una resposta espontània pot acabar jugant al teu favor. Si ets balança, ets el signe que pot rebre una proposta temptadora. Algú pot posar sobre la taula una idea que et desperti molt més interès del que et pensaves. Pot estar relacionada amb feina, projectes o fins i tot un pla personal.
0: Fixa't.
1: I si ets Capricorn, ets el signe que pot notar que les coses es desencallen. Una situació que portava massa temps donant voltes pot començar finalment a avançar. Potser no tindràs totes les respostes de cop, però sí una peça que et faltava.
0: Alguna cosa més?
1: No.
0: Doncs endavant amb el hit per sortir del llit, Marpuga.
1: Mira, no he posat Bruce Springsteen, tampoc posaré Julio Iglesias, tot i que estic molt temptada. I és que aprofitarem que la nostra Leire Martínez avui és notícia, ja que ha protagonitzat una campanya amb Brown amb indirectes cap a l'oreja de Van Gogh. I escoltarem un temazo que ha sortit aquest estiu, i és que la Leire ha col·laborat amb Buos.
0: Sí,
1: per tant, escoltem No hi ha pla B.

0: Matina Codina. Abans de les 7...
1: Quin truc ara, tio?
0: L'Arnau Molet.
2: Després de sentir la Leire Martínez cantant en català, que és una cosa que sempre sorprèn i ve de gust, saludem l'Arnau Molet abans de les 7. Bon dia, Molet.
3: Hola!
4: Bon dia, Catalunya, Osona, països catalans, Europa, tot el món. Què tal, com esteu, família?
2: Ets un puto flipat, pot ser o no?
4: Sí, però és que s'ha de ser un flipat de la vida per anar bé, saps?
2: No, està bé, està bé.
4: Perquè així...
2: Està bé.
4: Comença gent... dalt de tot el dia... Sí. Digues.
2: No, que la gent s'admira allí, en aquesta... Alta flipamenta. Està bé.
4: Ara,
2: bé.
4: Sí.
2: Escolta, m'has dormit bé? Afrontes bé aquest dimecres?
4: Doncs, vols que sigui totalment sincer?
2: Absolutament.
3: Volem.
2: Sí.
4: Doncs he dormit bastant malament perquè tinc el meu fill malalt.
3: Ai.
4: Llavors, sí, hi ha hagut problemes de congestions nasals que han privat el son a tota la família.
2: Això de tenir fills sembla molt bonic, però pel que no ho expliquen als pares, és una experiència bastant emmarronada, eh? Emmarronada.
4: Ara et diré la frase que diuen tots els pares. Compensa. Sí,
3: ai,
4: compensa.
3: Ai, que mono.
4: Però ara, quan et lleves a les 5 del matí i has dormit poca estona, sí.
2: Jo aquesta nit...
4: Lleves una mica cansat.
2: Aquesta nit m'ha costat dormir també per malsons. He tingut malsons.
3: Ai, que somiat! Oh.
2: No, és allò que no ho recordo exactament. Ah. No recordo l'argument, però sí que, hi havia una mica de mal rotllo i també hi havia alguna escena sexual.
3: Ostres! I amb qui?
4: Epa.
2: No, el més fort és que l'escena sexual sortia el meu gran amic Roger Carandell.
3: Ostres!
2: Igual,
3: potser s'ha d'analitzar això.
2: Sí.
4: Ja ho has dit moltes vegades, que és la teva parella oficial, no, Roger Carandell?
2: Sí, no, però no li faria un fill, per entendre'ns. Bueno, va, escolta,
4: perquè no pots.
2: Entrem en matèria amb el gran tema del moment, que és la intel·ligència artificial. Tu ens portes algun detall nou en el moment en què els governs, fins i tot les pròpies empreses de la IA, estan proposant-se regular el tema, tu ens vens a dir que nosaltres l'estimem, la intel·ligència artificial, no?
4: Sí, bàsicament, un estudi publicat per la Nature Human Behavior, m'agrada molt dir la font, saps? Perquè així queda com més oficial.
2: I tant.
4: Analitzant més de 54.000 converses i publicacions parlant de la IA, i què passa quan hi ha una actualització? Perquè realment el vincle canvia. I han vist que els usuaris ho viuen com una pèrdua real. Argumenten missatges parlant de tristesa, de pèrdua i de voler recuperar la versió anterior.
2: Però
4: de
2: això...
4: fet, els usuaris... sí, digues?
2: No, dic que això passa amb tot, no? Quan et canvien la interfície d'una eina, per exemple, la interfície, o fins i tot et canvien quatre coses de lloc, o et canvien la lletra i tal, al principi costa acostumar-t'hi, no?
3: Sí.
4: Però això va una mica més enllà, perquè els usuaris, que tenien una relació més estreta amb aquesta IA, arribaven a anticipar una mena de dol, saps? Com un dol de pèrdua, com si estiguessin parlant d'una persona real.
2: Yeah.
4: Que es mor i llavors tu tens una fase de dol per aquesta actualització, perquè hi ha una persona nova que està suplantant la identitat que coneixies fins aquest moment.
2: Sí.
4: Saps? Llavors és una cosa una mica més profunda.
2: Sí que és veritat que hem generat una certa dependència cap a aquesta eina, cap a la intel·ligència artificial, que moltes vegades ens ha salvat el cul, val la pena dir-ho, però també denota un factor que per mi és d'absoluta tristesa, que és que estem molt sols fins al punt
3: que
2: desenvolupem una mena de sentiment de filia o d'amor cap a la IA.
3: És veritat,
2: no?
3: Això.
2: Bueno, no sé.
4: També és veritat que a vegades hi ha gent, potser m'incloc aquí, que acabes parlant de temes que només pensaries, no?, que no verbalitzaries, i acabes deixant anar una frase a la IA que penses, per què li he explicat això? Saps?
2: Si
4: només ho pensava.
2: Sí.
4: I no ho hagués explicat a un meu amic. I l'he explicat a la IA, saps?
2: S'ha erigit una nova pota, no?, que no existia del cercle, entre mil cometes, de l'amistat, no?, que acabes explicant coses que a un col·lega de cabra i ossos doncs no li diries. Arnau Molet, molt interessant, com sempre. Moltes gràcies.
4: Vale.
3: Guapo!
4: A vosaltres, és un plaer.
2: Porta croissants. Vinga. Adéu-siau. 6 minuts i mig, si arribem a les 7 del matí. Ara tornem.
0: Matina Codina. Només a RAC 105.
5: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
6: Doncs jo només sento la carretera.
5: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
7: Torna el gran dijous a la Roca Village.
1: Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Crate, Montblanc i Tommy Hilfiger. Només aquest dijous 24 de setembre a La Roca Village.
7: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10: 17, 23, 33, 46 i 47. Els sols, el 4 i el 5.
9: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Aquestes són les novetats de RAC 105.
11: Després de l'èxit

0: també tenim dos debuts en català. Brou, amb De Colors. De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem. De colors. I Mai Halis, amb Ballo sense tu. Ballo, ballo sense tu. Ho sé jo, ara més que mai. I en clau electrònica internacional torna Ugel amb el seu Moving to the Sun.
1: RAC 105.
2: Sempre al dia de les millors novetats. Aquest és el so RAC 105.

0: No podràs canviar d'emissora.
1: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: artistasso català que està triomfant per tota Espanya ara mateix amb el seu disc Nexo i cançons com Libertad o aquesta Tu Cuerpo en Braille, que va guanyar un premi a l'edició darrere dels guardons de RAC 105. Oh, les set tocades. Molt bon dia, Lalillo.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bon dia, Sergi Ferrer.
1: Bon dia, Ernest.
0: Molt bon dia, Barapuda.
2: Hola.
0: Bon dia, Xavi Cazorla.
3: Hola.
0: Hi ha hagut algun canvi circumstancial en la vostra vida en les últimes hores que valgui la pena ser compartit amb els oients?
3: No,
0: les
3: no.
0: Matí? No, va, Lillo, ahir va ser el teu aniversari.
1: Sí,
0: aquest et van regalar.
3: Bueno, cosetes.
1: Què? Una gorra?
3: Quan et vas fent gran ja comencen a ser bítums, saps?
1: Ai, que cutre.
2: Ah, sí, un bísum.
1: El seu fill, eh?
2: Que cutre.
3: Targetes perquè et compri roba, aquestes coses. Però escolta, el millor regal és la família, els amics i el carinyo que vaig rebre ahir.
1: Ho dic de veritat. Pots explicar ràpidament què va passar amb... que no vas passar per la cuina ahir i vas perdre un...
3: Ah, sí, clar, jo cada dia abans de marxar passo per la cuina per agafar l'esmorzar.
0: Has demanat una explicació ràpida quan saps perfectament que l'Alali
1: jo no sap explicar. Retiro això de ràpida.
4: No passa nada, no sap explicar.
3: No, ho intentaré fer ràpid. Cada dia passo per la cuina, evidentment, per agafar-me el meu esmorzar i tal.
0: Sí.
3: La meva carmanyola.
1: Veus, ja comença a
2: fer. Carmanyola.
0: Va, millor.
3: Total, que l'únic dia de l'any que no vaig passar per la cuina va ser ahir perquè vaig venir ja a comprar a esmorzar per tothom.
2: Sí, sí.
3: Ja no calia que passés.
1: Interessant.
3: I quan arribo a la feina, al cap d'una estona, mig matí, rebo un missatge de la meva santa dona, que em diu, bon dia, carinyo, tal, felicitat. Diu, escolta, que no has passat per la cuina. I dic, no. Part, diu, ostres, diu que t'havia preparat una sorpresa.
0: No. Hòstia,
3: una nota, un esmorzar, uns dolços...
0: No. Ja ho podies intuir que tens una dona de bandera que t'hauria de dir.
2: Sí, mona, sí. I pobreta.
0: Què t'havia fet? Què t'havia fet?
3: No, bueno, una nota amb uns missatges i uns dolços i unes coses.
4: Que decía el mensaje, guardo, que decía, ara.
3: Bueno, esto me lo guardo para mí, Santiago.
4: Te lo enseñará, hombre, luego me lo enseña en el Pin Lady.
3: Luego te lo enseño.
1: Escolta, no barreixis els missatges de la
2: gent. Ja, és que ara mateix això...
1: Que és una dona de bandera.
0: Escolta'm,
1: amb el senyor Guarroquer.
0: Lillo, cuida aquesta família i cuida't tu, que et volem per molts anys.
3: Gràcies.
0: Passant 2 minuts de les 7, algú ha repostat venint cap a la ràdio o no?
1: Ui, Ernest,
0: què?
1: No, és que és insostenible i no se n'està parlant perquè crec que com han fet el descompte aquest que et feien abans de 30 cèntims per litre, no sé què, ara està a 5 cèntims només en algunes benzineres, ara vas a posar benzina, vaig posar els meus 60 euros habituals i a l'acabar el meu cotxe va fer...
4: Tengo set.
1: Perquè és un Opel Corsa, parla castellà. 2,07 euros vaig posar l'altre dia. Vaig anar a la més barata de la zona i valia 1,70. I la gent està tan malament que comentaven entre ells, ostres, és que no puc repostar.
0: No puc repostar.
1: No puc repostar.
0: Sí, recuperem la cançó que vam fer del preu disparat de la benzina.
2: No puc repostar. Guerra.

0: dels hits que ens va deixar el llegat dels One Direction, aquesta boy band formada, entre altres, per Harry Styles, que val a dir-ho, que és el que més ho està petant. Ara està fent un periple de concerts al Madison Square Garden per avorrir-ho. Best Song Ever 7 i 7.
1: MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: A veure, volem felicitar el Jaume, que fa 10 anys. Mira, m'agrada que és un nom clàssic, saps què
2: sí?
0: Bé?
2: Sí, sí,
0: Jaume,
2: sí, sí.
0: Tu, sí, senyor.
2: Volen.
3: Hola.
0: Hola, Jaume.
3: Hola.
0: Jaume, sóc l'Ernest Codina, el de la ràdio, el del Matina Codina. Com estàs, company, amic meu?
3: Hola.
0: Ei, bon dia. Que t'acabes de llevar, trempat.
3: Sí.
0: Sí? Quant fa, més o menys?
3: 10 minuts.
0: 10 minutets. Per tant, encara hi ha alguna lleganya? Vas amb el pijama, Jaume?
3: Segurament.
0: Sí.
4: Segurament.
0: Sí, no? Val. Com és el teu pijama, Jaume? Ens agrada saber com són els pijames dels nostres oients.
3: Què?
0: Com és el teu pijama, Jaume?
3: Blava amb guitarres elèctriques.
4: Guapo,
0: guapo. Un pijama musical per acompanyar el somni. Saps què vull dir?
2: Te'n vas a dormir i estàs toca-toca-toca.
0: A veure, Jaume, quin dia t'espera avui? Com celebraràs aquests 10 anys?
3: No ho sé.
0: Ni idea, no?
4: Clar, ja es veurà. Mira, això no se sap.
0: De moment ja tens el primer regal, que és una trucada del Matina Codina, la qual espero que t'estigui fent molta il·lusió. Et vol felicitar tota la família i volen remarcar que ets un nen molt responsable, que toques el piano.
2: Ostres, que guapo.
4: Anda.
0: Sí? Fas classes i tot, o què?
4: Quiruma.
0: Sí. Hi ha alguna cançó que la toquis especialment bé, o no?
2: La de toca-toca-to!
0: Jaume.
3: No, encara estic
0: practicant. Bueno, normal, normal, normal, normal. Però t'agradaria dedicar-t'hi, per exemple, al món de la música?
3: Bueno,
4: t'agraden els diners,
0: eh? És una afició, de moment és una afició. També juga a vòlei, eh? Un nano que toca tots els
2: vòlei. Ah,
4: molt bé.
0: Escolta'm, res, un petonet de part de la ràdio i de tota la família, i 50 euros que et regalo perquè tu i la teva família aneu a Montse Interiors a comprar-vos alguna coseta. D'acord?
3: Gràcies.
0: A tu, felicitats pel programa. Si voleu encarregar una trucada, desperta @rac105.cat i recordeu que la Montse té botigues per tot Catalunya, 27, i també una web, montseinteriors.com, la millor roba per la llar.
1: Montse Interiors som els personal shoppers de casa teva. T'oferim assessorament i més de 19.000 productes de roba per la llar i decoració, confecció a mida, fabricació pròpia i preus sense intermediaris. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse Interiors.
5: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
6: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
8: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direct 6 Tuxal. AMB Bus Metropolità.
9: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
5: Matina Codina.
12: Son buena gente, son buenos chavales. Oye, que comprobado ninguno de ellos tiene antecedentes. Lo mejor que puede hacer es escuchar este programa después de la whiskería.
5: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
13: La Mercè de RAC 105.
5: Amb els catarres.
14: Diumenge sense gana. Avui m'ho prenc amb calma.
13: El 25 de setembre,
14: des de 2:15 de 9 del vespre,
13: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
15: Ja comença a fer-se

0: Sense que els catarres fem una formidable parella i per això aquest divendres ens unirem a l'Avinguda Maria Cristina juntament amb altres grups importants del panorama català a la Mercè de RAC 105 a partir de 8:45, entrada lliure, no hi falteu, això era diumenge sense drama.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Mig minut i 8:15 del matí.
2: Matina Codina, és l'hora de fer zàping.
0: Els àudios de l'actualitat amb Xavi Cazorla.
3: A veure, ahir al vespre Real Madrid va fer un comunicat censurant un article de Juanma Castaño al diari ABC. Val? Llavors es va produir l'efecte una mica Streisand, que és que ningú havia llegit l'article i després tothom el va anar a llegir.
4: Ah, exacte. Ah.
3: I vam descobrir que Juanma Castaño havia comparat a Real Madrid Televisió amb el diari Gara, que era el diari que sempre, diguéssim, que estava una mica doncs, allà a la cordadeta i tal.
5: Llavors, Gara, clar, Gara.
3: Gara, sí.
5: Gara, Gara.
3: Gara.
4: Bona.
5: Gara.
3: Doncs bé, a... va fer aquest comunicat al Real Madrid censurant aquest article i quan va començar la nit a la COPE, al partidazo de la COPE, Juanma Castaño, doncs va demanar perdó.
6: Es una comparación que hago de Real Madrid Televisión con el diario Gara. Hablando de la dureza de Real Madrid Televisión y del, bueno, pues eso, el papel que juega, digamos, en la comunicación, hago esta metáfora, esta comparativa, y efectivamente es excesiva, es sobra esta comparación. Y pido disculpas, pido perdón por comparar a Real Madrid Televisión con el diario Gara. Dicho esto, mi opinión sobre Real Madrid Televisión es exactamente la misma que tengo en el resto del artículo, que tenía ayer y que tendré hasta que no cambie la forma de actuar Real Madrid Televisión. Para mí, Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga, ¿vale? Que quede claro.
5: Efectivament, una televisió que és tendenciosa, manipuladora, i hem escoltat moltes vegades àudios d'aquest programa de com fan la narració del que passa als partits de futbol. Sempre és culpa dels àrbitres, també.
7: Sí, perdone, però que le diga, pero esto no es pedir perdón, el señor Castaño está diciendo que pide perdón, pero sigue diciendo lo mismo. O sea, vamos a despedirle. ¿De dónde trabaja esto?
3: Pues trabaja en la COPE, apúntalo.
4: Qué chivato, bueno, qué chivato.
3: Es que claro, si el diario Gara, yo quién soy, yo su ternera, no me gusta.
5: A ver, ara, Gara.
3: Tienes un pene tuerto.
4: Escolta, també te l'han dit a ti.
3: No les sabeu.
4: A tothom, eh? No?
3: Vamos a hacer un article en Real Madrid Televisión.
5: La deriva general del Club Blanc és tremenda, és patètica, és lamentable i desoladora. I aquesta cosa que tenen de voler controlar el relat i el funcionament de la competició n'hi ha per rajar per tots, pels quatre vents. Què més, Cazorla?
3: Doncs mira, si Real Madrid Televisió es queixa dels àrbitres, Juanma Castaño fa un article dient que s'assemblen al diari Gà, després demana disculpes, però diu que és veritat que es queixen, però mentrestant, al seu mateix programa, el Partidazo de la COPE, Manolo Lama també va rajar dels àrbitres.
8: Aquí el problema es que el Madrid cada vez que pierde, culpa a los árbitros.
9: Pero esta semana tiene razón. Esta semana tiene razón.
8: Contra el Betis salió Mourinho y dijo...
10: Hablo de los rivales.
8: No, perdona. Mourinho dijo que el árbitro no se sabía el reglamento. Y el árbitro acertó en el reglamento. Que, por cierto, se puede cambiar, es una mierda, sí, está mal hecho. Pero el árbitro sí acertó.
9: Por lo del penalti de Bartra.
8: Por lo del penalti no repetido.
9: Que yo no estoy de acuerdo, pero es verdad que reglamentariamente
8: estaba bien.
9: Correcto,
8: pero lo dice el reglamento. Es decir, que el Madrid volvió a protestar el día que perdió contra el Betis. Todos tenemos mierda en nuestro armario. Porque todos nos tenemos que callar.
5: A Manolo Lama no raja en aquest tall dels àudios.
3: Sí, del Real Madrid.
5: Sinó que diu que cada vegada que es perd és culpa dels àrbitres, fins i tot quan encerten amb la decisió del
8: mierda en su armario.
11: A més, tenen barcelonitis, perquè ara sempre s'estan comparant amb nosaltres.
5: M'agrada molt que s'estiguin alçant veus madridistes de la caverna ja, assenyalant aquesta actitud del Madrid i sobretot de Mourinho, que en aquests moments jo crec que ja està rebent moltes crítiques. No direm que està a la corda fluixa, perquè li costarà molt acomiadar-lo al Florentino Pérez, però en condicions normals estaríem fent el debat de si es menja els torrons o no al José Mourinho.
12: A més, ara el Madrid té un problema, i és que no pot dir res de Negreira, perquè clar, ja l'època ja ha passat. Llavors estan com que... A què ens agafem ara,
3: sí,
12: no?
3: Sí, sí, sí.
4: L'altre dia li van dir al Mourinho, ¿cree usted que Negreira tal? I ell mateix va dir, sí, Negreira no
3: está muerto, ya sé.
4: No, muerto no sé.
3: Más o menos.
11: Barcelonitis aguda. S'ha de prendre això cada 3 hores.
4: No, però això és la malaltia, no el medicament.
0: Què més, Cazorla?
3: Doncs mira, recordareu que el cap de setmana vam veure un segrest a l'AP7 per uns falsos policies que van segrestar una persona. Doncs resulta que ha tornat a passar no a l'AP7, sinó en ple centre de Barcelona.
13: Oh. Per tant, estem parlant amb una diferència de menys de 48 hores. Per això et deia, no sé si estem en una càmera oculta, no sé què està passant. De moment no es poden relacionar aquests dos casos, però el cas és que uns testimonis alerten els Mossos d'Esquadra la matinada de diumenge a dilluns que han vist el que sembla una altra detenció il·legal on un home és conduït a la força a l'interior d'un vehicle. Això passava al districte de Sant Martí de Barcelona, insisteixo, concretament al carrer Huelva. Mossos d'Esquadra no troba absolutament res. Al cap d'unes hores, des d'una gasolinera prop de Salt, al Gironès, Mossos d'Esquadra avisa de que un home que diu haver estat raptat a Barcelona acaba d'aparèixer a Girona amb signes evidents d'haver patit una pallissa. Helena, te'n recordes de que un home el van tirotejar a Gavà,
14: sí,
13: que el van posar dins d'un cotxe i va aparèixer a Sabadell? Per tant, no estem parlant de dos casos, estem parlant de dos casos en menys de 48 hores, però en les últimes setmanes, tres casos.
5: Home, els nivells d'inseguretat i de podriment estan pels núvols ara mateix.
15: Bon dia des de Badalona. Deixi que permeti'm que faci un comentari.
5: Sí, ja sabem quin serà el comentari.
15: Gens tendenciós, però és veritat que des que hi ha immigració, jo no vull dir res.
3: Immigració n'hi ha hagut sempre, però, i per sort.
15: Tot això s'està incrementant, no? Tot aquest tipus de d'agressions, de violacions, gent amb
3: machetes... Calla.
15: Aquest, ja li dic jo que aquesta gent no es diuen ni Jordis, ni Albert, ni Joan...
5: Sí que és veritat que abans aquestes notícies les senties de Brasil, de Mèxic, de Colòmbia, no? I ara estan passant aquí al costat de casa.
3: Això és la globalització, no?
5: La globalització.
3: Oi que voleu tenir una papaya al súper quan tu vulguis? Doncs també venen els segrestos.
16: No n'hi ha cap papaya, jo el que he vist menjar producte català. Producte català i ecològic.
5: Doncs espera't, perquè ara ampliem l'aeroport i això encara serà més un cap internacional.
16: Toma pel cul als ànecs de la Vicana. Vagi a cagar el ànec.
14: Papaya a la via.
5: Cazorla, moltes gràcies.
3: Adéu,
5: recordes. Anem a comprar unes papayes al Condis, o què?
3: Home, que no, que et segrestaran.
17: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
18: A RAC 105, estàs escoltant Matina.

0: és very big, no? És molt gran, no? Ha sigut un superhit l'any 2003. De fet, farà 23 anys aquest mes d'octubre, concretament el dia 13.
1: Però no, aquest senyor pot ser que no hagi fet cap altra cançó.
0: Home, és bastant one hit wonder, la veritat sigui dita.
1: No conec cap altra cançó del Kevin Little, aquest.
0: En qualsevol cas, una flaire estiuenca que ha deixat a l'estudi, com el temps que tindrem avui, que és el primer dia de la tardor.
2: Yeah. Eòlia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: A quina hora hem entrat a la tardor, Mònica Osar, bon dia.
3: Hola, bon dia. A les 2:06 de la matinada. Exacte. La tardor.
0: És quan jo estava tenint el somni eròtic amb el Roger Grandet.
3: Sí, molt bé.
0: Potser ha sigut producte dels efectes de la tardor.
3: Deu haver sigut això.
4: Vols veure una cosa que és de fulla caduca?
0: No, però té efectes sobre el nostre estat d'ànim, la tardor, eh?
3: Sí, totes les estacions.
0: I diuen que és quan et cauen més els cabells. Per exemple, Colillo no tindràs aquest problema.
5: Bueno, puc tenir-lo i no adonar-me'n, perquè jo em vaig rapant.
4: Llavors,
5: jo no sé l'evolució del meu cabell, perquè em rapo cada dia.
0: El que estaria guapo és que la tardor fes que et caiguessin aquells pèls que no serveixen per res, per exemple, els de l'esquena.
4: Sí, senyor.
6: Els del nas.
4: Perquè jo a l'espatlla en tinc dos. Que digui, el meu ADN en quin moment va pensar que hi havia una utilitat de rapar-me dos?
3: Tens dos pèls.
4: Que asco. Que tenen nom.
3: No,
7: la Mari, és que no puc amb els pèls.
3: No,
7: perdoneu, està la Mònica Usar, que és una professional de bandera.
4: Ara.
7: Esperant a fer la crònica. Sí. I esteu parlant dels pèls de l'esquena del Sergi.
3: Jo anava a dir els pèls de la barbeta, també.
0: Ah, sí. Sí.
3: Bueno, els homes no, però les dones a vegades fas així i dius...
8: Sí, és
3: fastigós. Una cosa dura.
4: Això està millor que el meu, no?
8: No, també és fastigós. Tema pèls.
0: De moment no li demanarem a la tardor que ens faci la foto d'epilació, sinó que li demanarem a la Usar que ens expliqui quin temps tindrem en el primer dia d'aquesta nova estació de l'any.
3: Doncs continua la mateixa dinàmica que ahir, per tant, un ambient més estiuenc que no pas de tardor, amb temperatures màximes entre 28 i 32 graus. Només baixen una mica respecte a les d'ahir a les comarques del sud. Tot plat, amb sol, algunes boires ara bon matí en punts de la Catalunya central, sectors del prelitoral i també l'interior de les comarques de Girona, però es desfaran i s'imposarà el sol a tot arreu. I alguna nuvolada també al Pirineu. I entre demà i divendres pugen les temperatures, ho faran de manera més acusada divendres, i es mantenen a la banda alta també al cap de setmana. I ara mateix entre 20 i 23 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 17 a Lleida, 11 a Girona, 13 a la Seu d'Urgell i 15 a Viladrau.
0: Gràcies, estimada.
3: Adéu.
9: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
10: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
9: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: I ara entren les notícies del Xavi Pardo. Bon dia, Pardo.
11: Oh, bon dia, què tal, com esteu?
0: Espero que les càmeres que hi ha en aquest nou estudi de RAC 105 estiguin captant el ridícul que està fent Xavi Pardo posant-se un rotllo de paper de mans
11: sobre
7: d'equilibris.
11: Malabarismes d'aquesta hora. Això sortim per algun lloc?
0: Ara estan gravant les càmeres.
11: Per on se'ns veu?
4: Nosaltres decidim després, editant a posteriori, què és el que destaquem del programa.
0: Des que el grup va perdre 8 TV, també nosaltres hem perdut la possibilitat d'emetre en directe per un canal de TV. Sí que podríem emetre per YouTube.
4: Mira, és una cosa que si vols parlem en antena, però si vols la parlem
0: per
4: un
0: live stream.
4: Et volem proposar coses al respecte, Ernest.
0: Endavant.
4: No et costarà diners.
0: Després de la reunió ho comentem, perquè ara hem d'explicar a Sergi Ferrer i audiència que hi ha moviments a la frontera amb Ceuta.
11: Sí, perquè aquesta nit el CNI ha detectat milers de subsaharians desplaçant-se cap al nord del Marroc. És una informació que ha avançat la cadena SER. Això és el mateix dia avui que suposadament hi hauria convocada una nova entrada massiva de migrants a Ceuta, sí, que és una convocatòria que ha circulat per xarxes socials. Veurem si es concreta al llarg del matí, perquè hi ha poca definició sobre en quin moment hauria de passar, etc. Simplement hi ha hagut aquesta crida per xarxes. Això mentre Donald Trump ha tornat a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Aquest cop, però, ho ha fet davant de totes les Nacions Unides. El president nord-americà ha dit que si no hi ha acord aviat, es planteja destruir el país sencer.
0: Endavant.
11: Així,
0: endavant.
11: I això ho diu a l'Assemblea General de l'ONU, i no passa res.
0: Ja acostumat, ja.
11: A l'estat espanyol, el retorn de Carles Puigdemont és més a prop. Això després que ahir el Constitucional va fer el primer pas per amnistiar també el delicte de malversació, que és el delicte que el Suprem de moment s'està negant a amnistiar, i és l'excusa doncs perquè Puigdemont no pugui
0: però
11: tornar.
0: Però això és vinculant? Vull dir, ara el Pablo Llarena té l'última paraula, no?
1: Claro, el juez Llarena.
11: Hauran de corregir l'amnistia, entenc. O sigui, primer, ara encara no és definitiu perquè és un primer posicionament.
1: Després, es el primer el paso del recurso presentado por la sala segunda del tribunal, Toni.
11: Bueno, no ben bé així. És el posicionament sobre el recurs de Turull,
1: que
11: ara aquest dictamen que havia fet el ponent Macías, que era conservador, s'haurà de rectificar i el 6 d'octubre presentar-lo modificat sent favorable ja a l'amnistia de Turull, i després aniran arribant els altres recursos, el de Bas, Dolors Bassa... Algun dia arribarà el recurs de Puigdemont. El que passa és que la primera, el posicionament que hi hagi amb Turull...
0: Perdó, que ja està. Quan torni el Carles ens avisa.
4: Sí, envia'ns un WhatsApp i ja el mirarem.
5: Que si quiere bolsa, senyora, coño.
4: Mare de Déu. Turra.
0: Què més? Alguna cosa més?
11: És que és molt complicat d'explicar.
4: Pesat. Què més?
11: Us convido a intentar explicar això.
4: Parla del Barça.
11: No, això ja el teniu el friqui zanahorio aquell.
0: L'última notícia.
11: Doncs l'última notícia, que els Mossos tanquen la investigació interna per infiltrar policies en una assemblea de professors. Ahir el cap de la comissaria d'informació, que és el responsable d'aquest tipus d'operacions, doncs va defensar aquesta actuació i es va negar rotundament a demanar perdó.
0: Aquesta notícia s'ha entès. Gràcies, perdó!
4: Molt bé!
6: El precio de la vivienda que se ha disparado.
12: Últimament tot són males notícies. Tant per tant, que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina. De 6 a 11. Presentat per l'Ernest Codina.
13: Te tu parecen becarios, tu.
14: RAC 105 Barcelona.
15: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
16: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'assado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
15: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
16: A Sant Cugat i Barcelona, Ciutat, Plaça Letamendi, Les Corts, Poble Nou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
15: La millor carnisseria argentina amb delivery... deliargentina.com.
17: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i per

0: Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: Sinfo a aeht.es/jornades-baix-penedès.
2: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
3: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
4: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
5: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
4: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar i deixa't inspirar.
5: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
4: Troba'ns a la Nacional 2, entre Cadis i Viena.
6: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
7: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
8: Esto promete, Manu.
7: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
8: Huele a compra, Manu.
7: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
8: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
7: Venga. Ocasión Plus.
9: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
10: La teva música.
11: No et deixis maltractar pels matins, sintonitza RAC 105 i vine també a veure'ns aquest divendres a l'Avinguda Maria Cristina perquè torna la Mercè d'aquesta ràdio, la Mercè de RAC 105. Teniu una cita amb nosaltres i amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina, Cristina de Barcelona. Una nit inoblidable amb les actuacions dels Catarres, Marcos, els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. Divendres 25, aquest divendres, a partir de 8:45 del vespre. No us perdeu la Mercè de RAC 105, una festa major de Barcelona que avui a les 7 de la tarda. Viurà el tret de sortida amb el pregó, eh? Jo crec que segurament el moment més top és aquests concerts.
12: Sí, home, clar, i tant.
11: Tot això ho podem fer gràcies al suport de AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofiners, Galetes Birba!
13: Home, que bo!
11: Birba! Suposo que hi haurà galetes per tothom. Home. Santander és Music i Veolia.
14: Fas tu!
15: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
11: Radiografiem la xarxa viària on són els embussos. Ferran Aràndiga, bon dia.
16: Bon dia.
17: Una d'avui dimecres amb un accident a la AP7 a l'altura de Bàscara que en sentit nord obliga a tallar un carril de circulació. Aquesta incidència, però, provoca menys d'un quilòmetre de cues. També tenim un vehicle avariat a la A2 a l'altura de Pallejà en direcció Barcelona, que tot i que ubicar-se al voral provoca 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, on també tenim retencions habituals, és el mateix Llobregat per la P23 des de Molins de Rei cap a Barcelona, també a Gavà i al Prat en sentit nord. Pel que fa al Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat que dificulta la circulació també a les dues rondes en sentit sud i, per últim, al Vallès destaquem la AP7 amb cues entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
18: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
19: Perfecte, aquí el tens.
18: Ja?
19: Ja.
18: Sí?
19: És així?
18: De debò?
19: I tant,
18: de debò.
20: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
21: Matina Codina, de 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: el Lucky Guri, no? Aquest que toca el piano de fons.
1: Això és el Manu, aquest és el Manu.
0: No és el Manu.
2: És Pablo Sebastià.
1: És el Manu.
0: Que són noruecs, aquesta gent que proporciona bon rotllo aquesta hora del matí. Quin flow, eh? Mare meva. Han aconseguit que fos magnètica, realment, la cançó. Es diu així, Magnètic. Són de pausa des de Noruega, 5 minuts i 3 quarts de 8 del matí. I ara no deixem de parlar de música.
3: Ostres. La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Perquè Marc Puga, Lady Gaga i Bruno Mars han fet història amb aquesta cançó.
1: Que maca.
4: Home, si és maca.
0: Què ha passat, Marc?
4: Doncs mira, resulta que la cançó Die With A Smile, interpretada per Lady Gaga i Bruno Mars, ha superat els 4 milions de reproduccions a Spotify.
0: 4.000,
4: perdó.
0: Però és que hi ha una diferència.
4: 4.000
5: milions. No ha mentit. No havia mentit. Els 4 també els havia superat.
4: Exacte. Els 4.000 milions, xifra històrica de reproduccions a Spotify, convertint-se en el tema que ha arribat més ràpidament a aquesta xifra, que són xifres, doncs, molt elevades.
1: El Diablo.
2: No fa pena que no sigui Girestar, per exemple, perquè també té cançons molt
4: màfiques. Sí, no és el cas. Aquesta cançó es va publicar el 16 d'agost del 2024 i ha aconseguit aquestes xifres aproximadament en 765 dies. Mm. És a dir, molt ràpid. A més, és la primera cançó liderada per una artista femenina que supera els 4.000 milions de reproduccions a la plataforma.
5: Està molt bé, passa una mujer, molt bé.
0: Deixa estar.
6: No hi ha ni una vegada que diguis...
0: Tant de bo un dia pugui arribessis, ni que fos a la punteta del taló de Lady Gaga.
5: Era un guarro, la puntita, nen. Estamos hablando de mujeres, ahora.
0: Tira, Marc, què?
4: I res, amb aquest nou rècord, la Lady Gaga i el Bruno Mars entren en el grup reduït de cançons que ja han superat aquestes xifres i aquests milions d'escoltes, consolidant Die With A Smile com un dels grans fenòmens musicals dels últims anys.
5: Doncs escolta, a veure si la poseu a Raxen 5, si és tan maca.
0: Però si ja sona, la cançó preciosa
4: ja
0: que l'ha escoltat el món sencer. Has dit que entra dins d'un grup privilegiat de cançons. No sé si tens algun altre que tingui els 4.000 milions. No, ara mateix no, eh?
4: No, el que sí que tinc és que...
0: Era ja per tenir una referència de veure quines són les altres, eh?
4: El tema ja havia establert altres rècords com arribar als 1.000 milions en només 96 dies, que ja són xifres bastant heavies.
6: Mira, et puc dir exemples. Blinding Lights, Shape of You, Starboy de Daft Punk...
0: Totes les que sonen a Reaction 5.
6: Totes.
4: És que aquí la millor música.
0: Tenim un olfacte i un paladar realment increïbles. Bé, cançons supertransversals com les que sonen aquí a Reaction 5. Marc Puga, moltes gràcies.
4: A tu sempre.
7: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
0: Avui és l'aniversari d'una bèstia musical.
7: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
0: I no estem parlant de mi.
7: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Emilio.
6: Clar que sí. Sí, senyor, avui és un gran dia pels boomers perquè hi ha un senyor que avui fa 77 anys, Déu-n'hi-do.
4: Qui?
6: I que encara a dia d'avui continua arrasant amb la seva música.
4: Ai, però
6: què has fet? Oh, és
4: Tom Jones.
6: Pell de gallina. És el boss. És Bruce Springsteen.
0: Per què li dius el boss?
6: I el 84 cantava aquest... Dancing in the dark.

0: llarga que un dia sense pa, aquesta cançó, eh? L'Emilio?
1: Sí.
0: Bé, estem escoltant aquest clàssic de Bruce Springsteen, que, com dèiem, avui en fa 77, un malòman filàntrop solidari i una de les poques veus que s'ha alçat contra el govern de Donald Trump. 3 minuts i les 8 del matí.
2: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
3: Hola, Ernest.
4: Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
5: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: José Mourinho continua al centre de la polèmica, l'ull de l'huracà, Sergi.
3: I jo crec que està al centre de la polèmica i és un gran incomprès perquè no coneixem el seu bagatge, la seva història, la seva biografia.
6: Això és veritat.
3: Llavors jo he estat agafant tota la documentació al voltant de José Mourinho i us porto la Viquipèdia.
0: Sento orgull.
3: Honesta.
7: Tota, eh?
3: Tota, de José Mourinho.
7: Oh, uau.
8: Que xulo, no?
3: Viquipèdia honesta, de José Mourinho. José Mario dos Santos Mourinho Félix.
0: Wow.
3: Neix a Setúbal el 26 de gener del 63. És un actor, dramaturg, traductor i víctima del futbol modern que actualment entrena al Real Madrid. Des de ben petit va destacar entre els infants per ser el nen que més plorava.
6: És verdad.
3: Aquest és ell a l'última roda de premsa. Es creu que va començar a plorar quan al néixer va veure que havia acabat naixent a Portugal. Aquest disgust el va acompanyar durant gran part de la seva infantesa i per protestar va decidir adoptar una actitud xivata i victimista que recordava molt el Randall aquell de la banda del patio que se n'anava. Oh. Senyorita Finster!
6: Oh, quina ràbia.
3: Va estudiar a l'Institut Superior d'Educació Física, que és com una universitat d'aquí, però molt més trista. El seu pas per aquest centre va fer que ell volgués marxar exclamant.
9: Porque me quiero marchar. Solo por eso.
3: Com tants altres entrenadors, aquesta professió li va venir quan va haver de reconèixer que era més descoordinat que cantar moltes felicitats per Zoom. O sigui, molt difícil coordinar-se. I va dir, vale, pues no jugaré a futbol.
6: És difícil, és verdad que és muy difícil.
0: Muchas gracias.
3: Cállate, porque lo he leído mal. La seva frustració futbolística la va transformar en ràbia i odi i va esdevenir tècnic de futbol. Va començar entrenant nens de 9 anys a una escola de la zona a un vestidor d'aquells que fa olor de nen suat. Quan entrava, ell informava a la direcció.
9: Yo olía algo, se sentía algo extraño.
3: Però ningú li feia cas. No obstant, va aconseguir que els nens es tornessin tots uns garrulos agressius i va pensar que igual podia donar-li sortida d'aquesta estranya habilitat de treure el pitjor de les persones que l'envolten, tal com havien fet altres professionals abans que ell, com Manel Fuentes.
0: Ostres!
3: Mourinho va ser contactat per Bobby Robson. Quan li va preguntar si podia fer de traductor, ell es va sentir ofès i va exclamar.
9: No entiendo lo que tú dices, no quiero entender y tengo rabia de quien entiende.
3: No obstant, va acceptar per la pasta com haguessin fet tots. Va iniciar una etapa al Barça que va gaudir molt des de la irrellevància més absoluta, tant és així que al marxar va exclamar.
10: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
6: És verdad.
3: Cosa que acabaria demostrant que era mentida. Una carrera irregular el va acabar portant a entrenar al Real Madrid, protagonitzant una etapa nefasta de violència, terrorisme, agressivitat i destrucció on el Barça va guanyar títols i el Madrid va perdre l'honor.
9: ¿Por qué?
3: Pues porque eres un mierdas, Josep.
10: Respect.
3: Després de deixar el Madrid va tornar a la irrellevància futbolística fins ara el 2026 que ha substituït Álvaro Arbeloa per donar pas a una etapa de pena i victimisme.
9: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
3: I aquest és el to que acompanyarà Mourinho fins que el facin fora i torni a entrenar a l'Sporting de Bacalao a segona divisió.
9: Catalunya és un país de cultura, vosaltres sabeu perfectament lo que és teatro y del bueno. Sí, yo he ido al teatro muchas veces, ahí es teatro de calidad.
0: Quina ràbia, Sergi Ferrer. Oh, moltíssimes gràcies per aquesta Viquipèdia on està l'home de la setmana.
4: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!

0: timó del teu matí. Arriba RAC 105 i et planta una rombeta catalana aquí per anar arribant a les 8 del matí. Davant de Neon, Buos i Mon DJ al ventilador. I després de parlar de José Mourinho, trobo que ens està quedant un programa molt fastigós. Ara el protagonista és Donald Trump, Xavi Cazorla.
1: Sí, perquè tots sabem que el president dels United States of America és un tio que porta bé les crítiques i les preguntes dels periodistes compromeses, i per això vol tenir la seva pròpia tele i explicar les coses a la seva manera sense que ningú li porti la contrària. Es diu Trump TV, això és real, és una cosa que ja està passant a les d'ara, i nosaltres el que proposem és que podria fer un format que s'ha fet a TV3 i que ha triomfat molt, com El Foraster. Doncs ell podria fer una versió així com més seva, una mica més diferent i una mica més racista.
2: Avui sóc a Washington, capital federal dels United States. Aquí m'hi passaré 48 hores amb la seva gent, diferenciant entre els autòctons i els immigrants. Bon dia, Washington! Tu, aquell d'allà, sí, mireu-lo, aquell, tu no has aplaudit. Aneu a detenir-lo, sisplau. Thank you. No, m'és igual que us enfadeu, m'és igual. Es comença no aplaudint i s'acaba obrint un kebab 24 hores. Després de posar ordre a casa meva, vaig anar fins a altres països en busca de forasters. Bon dia, Groenlàndia! Ja sé que no us alegreu de veure'm, però sento dir-vos que el vostre país és massa gran per la poca gent que sou. Així que nombro Groenlàndia com a estat oficial dels Estats Units. Per cert, ara que tot això és Amèrica, ara els forasters sou vosaltres. I abans de tornar a casa, vaig anar a visitar la bonica vila de Cuba. Bon dia, Cuba! Ahir vaig conèixer un veí vostre, el Walter, que es lleva molt tard per anar a treballar. Perdoni, on va vostè?
3: Voy a trabajar, señor.
2: A les 11:30?
3: Yo empiezo a la tarde y luego a la noche hasta que amanece, tú sabes ya.
2: Ah, ¿y después a qué te dediques?
3: Nada, luego nada para más. Para la casa directo, dormir un ratico y después volvemos a la lucha, señor.
2: Collons, el tío no feia molt bona pinta. Així que d'aquí uns dies vindré amb l'exèrcit a conquerir Cuba, you know? Gràcies, cubans! Sou molt lletjos!
4: Matina Codina. Només a RAC 105.
5: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
6: Doncs jo només sento la carretera.
5: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears, finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
7: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
8: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
9: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
8: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
10: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
11: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
12: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
11: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
13: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
4: El Matina Codina, el feu vosaltres.
14: Ei, bon dia.
15: Bon dia, Matina Codina.
16: Hola, matiner.
17: Bon dia, Matina Codina.
14: Tinga un bon dia.
18: Bon dia, matiner.
19: Bon dia, matinaires.
20: Bon dia, codinaires.
21: Vinga, va, som-hi.
22: Bon dia, matinero.
23: Vinga, va, bon matí.
24: Un petonet.
25: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantideu y de vida. Cantideu y de vida.
4: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi dubi.

0: Una altra cançó d'activació per evitar la lentitud. Déu-n'hi-do, tremendo hit de Joan Dausà i Mamaduixa. Papi, posa-la al disc.
1: Matina Codina, de 6 a 11 amb Ernest Codina, a RAC 105.
0: Molt bon dia, Catalunya. Benvinguts al show despertador que et porta una altra dimensió, el terratrèmol radiofònic matinal. Per què vols un matí ensupit, adormit i angoixat, podent tenir un despertar maquillat amb la millor música? Tota la informació del dia i bon humor, companys. Per què? Per què? Benvinguts al Festival Matiner. Benvinguts al Matina Codina de RAC 105. Avui tindrem un dia doncs marcat per l'entrada a la tardor. Avui entrem en la nova estona. Ja hem entrat, ja, de fet, a les 2 de la matinada. Però, tot i així, hem de dir que l'ambient serà de ple estiu. I a l'inici d'aquesta hora, deixeu-me saludar l'equip titular pel programa d'avui. Com sempre, bon dia, Xavi Cazorla.
2: Hola!
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
2: Que aquests bons 25 euros em vaig estalviar al cine per portar-les a veure Toy Story 5. Per què? Doncs perquè avui ja s'estrena la pel·lícula a Disney Plus. 3 mesos després, l'última pel·li de la saga ja arriba a Disney. Ara només falta que donar-nos d'alta de Disney Plus, que no el tenim tampoc.
3: Ah, estaria bé.
2: Sí, sí, sí.
0: I per què no m'has posat una cançó a Toy Story?
2: Perquè l'he posat, però ja ha sigut massa tard.
4: És que ara m'ha robat a mi la cinta del cafè i jo vull que soni.
0: He pensat, dic, que estrany, però potser ara diré alguna cosa d'algun cafè.
2: Del cafè, però no. Encara no me l'he pres.
0: Una cosa tècnica interna, la cançó dels tiets serà pel Sergi Ferrer, per tant, anem
2: ja. No hem sentit res.
4: Pregunta'm a qui li dedico el programa.
0: Sí, a qui li dedica, Sergi.
4: Al cafè.
2: Què?
3: Cafè.
4: No, a Nespresso.
0: A Nespresso. Cafè pels més cafeteros. Ei! Ara sí.
4: Ara sí. Ara volia la de Toy Story.
0: Reconduïm.
4: El Barça i Nespresso han signat un acord de col·laboració per no una, ni dos, ni tres, ni quatre, sinó 5 temporades.
2: Ostres!
4: Nespresso es converteix en el cafè oficial de l'Espai Barça, que és on van els que paguen més per anar a fotre's allà els canapés. Inicialment, la marca estarà present a les sales VIP de l'Spotify Camp Nou i després igual comencen a repartir cafè a tothom. Jo estic preocupat perquè ara mateix el Barça és un avió. Si li dones cafè a aquests jugadors, la Lliga la guanyem.
0: Clar.
4: Durant l'aturada de seleccions podem guanyar la Lliga.
0: Molt bona.
4: Nespresso, vols que aquesta Lliga tingui una mica més de xitxa, una mica més de picant? Envia l'Elgis i cafè al Madrid a veure si aconseguim igualar una mica la competició.
0: Home, que s'activi el sistema nerviós central, que hi vam conèixer aquesta edat, que els jugadors del Madrid són els que corren menys de la Lliga, no? Una mica de cafè potser seria bé per accelerar.
2: Seguro que no les envien cafè que lleva doping para que corren más, entonces van estar dopados. Sí.
4: Mira, president, ensenyi-li una cosa que va dopada.
5: La que tinc aquí penjada.
3: Mare meva.
0: Vostè, president, no em pregui més de cafè, que aquest estiu van tenir un susto.
5: Mira, vaig com una moto.
0: I aquesta hora del matí també volem saber quin és el motiu que ha trobat la Mar Puga per venir avui contenta a la ràdio.
3: Avui el meu motiu és ràpid, és fàcil, i és que vull celebrar un aniversari molt especial, i és que és el cumple de Julio Iglesias.
0: Va. Què hi guanyes tu amb això?
3: Doncs mira, és bàsicament l'excusa perfecta per poder posar aquestes cançons a RAC 105. Ara!
6: Veus que
0: aconsegueixes despertar els monstres de la caspa.
4: Si encoratges aquesta mena de personatges, tu què creus que estàs fent amb el teu contingut? Prou, Santiago! No pot ser que m'enfadi jo més que tu,
3: home. És que què li dic?
4: Home,
2: una floresilla.
3: Home, Quijote, por la libertad.
0: Estic veient el cambrer de TikTok, aquell cambrer que va servir sapatetes.
4: Com permiso, buenas tardes.
0: Molt bé. Mar, doncs, a gaudir-ho.
3: Gràcies.
0: Sí, el que passa que el seu llegat personal és bastant lamentable.
3: Ja, jo separo artista de l'obra.
4: Sí, en tots els casos ho fas.
0: Escolta'm, a veure, Lillo.
7: Sí, bon dia.
0: Quin personatge del programa has triat avui perquè expliqui l'acudit del dia?
7: Avui crec que l'havia d'explicar el Francesc Mauri perquè el tinc des d'ahir. Sí. El que passa és que ell parla molt lent. Llavors, des d'ahir que vol entrar.
3: Ai, pobre.
8: Correcte, perquè abans...
3: Sí.
8: Ahir va ser el dia mundial sense cotxe.
3: Cotxe.
8: I...
3: Jota.
8: Correcte, sense cotxe. I permeteu-me canviar, doncs, un missatge de conscienciació.
0: Hem començat a les 8, poc dinàmics, en general.
8: Per la utilització del vehicle elèctric.
2: Sí.
0: Molt bé, perfecte.
8: I ara la Covid.
3: Ah, ostres.
4: Això era propaganda.
0: Home, tal com està la gasolina, potser sí que ens haurem de passar el cotxe elèctric.
8: Correcte.
0: Va, l'acudit, Francesc, endavant.
8: Diu, doctor, doctor, em fa mal a l'ull cada vegada, precisament, em parlàvem que prenc cafè.
2: Ai, pobre.
8: I diu el doctor, has provat de treure la cullereta?
4: Clar, perquè cada vegada el cafè fa servir la cullera per remenar el sucre. I llavors, al fer el gest d'ingerir el cafè, la cullereta acaba entrant
2: si al... Ah, sucre,
4: si se'n pren sense sucre,
0: Sergi,
4: no funciona.
0: Sergi, això que fas d'explicar els acudits s'ha d'acabar ja.
2: No, però jo no l'entenc.
4: No l'entén ni la mare ni la mare.
0: Doncs m'expliques quan soni aquesta cançó fantàstica de Jack Jones i Ray. Francesc, moltes gràcies.
8: Bon dia, ho he dit quatre vegades.

0: grans possibilitats, eh? Per un cantó, Jack Jones, els botons i la veu de Ray, que si no sabeu qui és aquesta. Hem deixat enrere You Don't Know Me. Continua aquesta cimera de matineros a RAC 105 amb el Xavi Cazorla. Ja no sé de què ens vol parlar aquesta hora, aviam.
1: Doncs us vull parlar del grup espanyol més viral o amb més reproduccions ara mateix al moment, que no és l'Oreja de Van Gogh, ni Estopa, ni Taburete, res.
2: Ni més.
1: Suposo que tots haureu vist a les xarxes uns nanos cantant en una terrassa d'una casa... Una casa... que ja es veu que toca en Panoja.
2: I tant.
1: Una família que, a més, són de l'Opus i el vídeo és aquest.

0: la cançó no està malament.
1: No, no,
2: la cançó està bé. Cada vegada que anem veient un dels protagonistes del vídeo, millora per moments, sobretot el nano que crida més mentre està fumant.
3: I a veces se me olvida.
1: Aquest.
2: Doncs bé, això és una família de... Els germans es diuen Caños. Algú va penjar aquest vídeo a xarxes i en dues setmanes ja portava com 40 milions de reproduccions, una bestiesa. No pel talent de la música, que està bé la cançó, sinó per això, per les imatges que hi havia. I resulta que la cançó és una cançó que fa molts anys ja va cantar-la Ana Mena.
1: Ah, ostres!
2: I no sonava tan bé Ana Mena i un grup que es deia Bromes a part.
0: Ràbia que millorin la teva versió un grup de pijos, eh?

0: l'escoltarem sencera, Cazorro?
1: No. Aquesta no, perquè resulta que s'ha fet tan viral la cançó que aquests nanos han començat, els germans d'aquests canyos, han començat a voltar pels puestos i han decidit gravar-la a Spotify. L'han gravat. I està molt ben gravada i sona que flipes de bé.
2: Antes o después.
1: Ah, que maca.
2: Todos vemos un ángel. Y tú en el 2007 fuiste la reina del baile.
0: L'avanço una mica, eh?
2: L'estación en la que nunca te has bajado. No suenan mis canciones cuando tú estás...
0: La producció...
3: M'encanta.
0: Té nivell, eh?
3: Sí.
0: Sona molt bé. No sé si m'ho estic inventant, però pot ser que hagin aconseguit en pocs dies 3 milions de reproduccions a Spotify.
1: És així.
4: Sí.
0: Això ho vaig sentir ahir a alguna banda. Sí, la tornada.
2: La esquina de tu calle, le reto al que se arriba.
0: Toni, no t'agrada la
5: cançó. No, només volia fer una pregunta al Cazorla.
1: Digues, Toni.
5: Treu la música, sisplau.
1: Quina por, ara.
3: És seriós el tema.
5: I què? On vols anar a parar amb tot això que fa 5 minuts que estic perdent el temps?
6: Xavi, has entrat als comentaris del vídeo?
1: Sí. Hi ha comentaris com són los jarabe de pádel, la oreja de feijó, en lloc de Depeche Mode, Derech Mode. I els que vulguis complementar, perquè tampoc me'ls he vist tots, perquè n'hi ha molts. 8 apellidos iguales.
6: Héroes del chaleco, la patilla de Van Gogh, jarabe de polo.
3: Jarabe de polo,
6: el millor de tots.
0: Van Vox.
6: La oreja de Van Vox i la pel·lícula que farien és 8 apellidos iguales.
1: Red Hot Chili Peppers.
6: No me pises que llevo náuticos.
0: Ja sabeu que el Matina Codina sempre està molt pendent dels virals i de les qüestions impactants, i sens dubte aquesta ho és. Xavi Cazorla, moltes gràcies. Alguna cosa més? No, ja està.
1: Doncs
0: fem una pausa perquè jo ara...
5: Molt bona la secció.
0: A mi m'ha agradat moltíssim.
3: A mi també.
5: Obriré jo el meu ordinador i us posaré el que estic veient jo ara a YouTube. No, perquè és que aquesta secció ja veig que va per aquí. Ja. És què veu el que fot la YouTube.
1: No, per un dia que no porto argentins borratxos d'enviar missatges...
0: A mi m'ha agradat molt i, és més, et convido, Toni, a veure el vídeo perquè té la seva gràcia.
5: I ara vaig.
7: I a veces...
8: Matina Codina. Només a RAC 105. Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara, pesto de festuc i alfàbrega a 1,99, t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, salses per a pasta en diferents varietats al 50% en la segona unitat. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
9: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
10: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
9: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure. Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
14: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
15: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
14: En tinc una de millor. Que et toqui un sorteig.
15: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energy a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
8: Matina Codina.
16: És el programa que escutxem mentre fem obres de Camp Nou. Aquest programa és quasi tan bo com posar Platur. Si necessiteu fer una reforma, Reformas Infinity e Hijos. Soy Noboya Dimitri, con més de no sé quants anys d'experiència.
8: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: buena suerte.
1: M'agrada i tant.
0: És que la lletra és heavy. M'encanta el que diu.
2: Ah, sí?
0: Si algú s'entera, pues buena suerte. Diu, si està mal, que se jodan. Si fuera por mi ex, me quedo sola. Ai. Esto es mucho más que un accidente. Sí, aquesta frase és molt bona.
2: Si és més que un accident, què vol dir?
0: Esto es más que un accidente. Tu saps que és más que un accidente. Va, i si algú s'entera, pues buena suerte. És que me la pela.
3: Miguel Hernández.
2: Bueno, parlem bé.
0: Ah, no, m'encanta.
2: Parlem bé, perquè...
0: No, me la... M'és igual, m'és igual.
4: No cal caure en la ordinarietat.
2: Escolta,
1: no cal caure.
2: Va, escolta, que quan pren el control de la tele recent 5 l'Aitana, aquí tothom callat, eh?
5: Claro.
2: Sí. Però ara ja hi ha el Pardo. Bon dia, Pardo.
5: Home! Bon dia.
6: Les notícies,
5: Aitana.
2: Aquests són els titulars dels quals avui se'n sentirà molt a parlar. Per exemple, d'aquests moviments que hi ha una altra vegada a la frontera amb Ceuta.
5: Sí, perquè aquesta nit el CNI ha detectat milers de subsaharians desplaçant-se cap al nord del Marroc. Això ho avançava la cadena SER el mateix dia que, suposadament, hi ha convocada, si més no, per xarxes, una nova entrada massiva de migrants a Ceuta, coincidint amb que hi ha eleccions legislatives al Marroc. Hi ha aquesta teoria, doncs, que els gendarmes del país estaran ocupats amb el desplegament electoral i, per tant, doncs, hi haurà menys vigilància a les fronteres. Però la Moncloa ha blindat tant Ceuta com Melilla i diu que avui no es repetirà en cap cas l'entrada del 30 de juliol.
2: I va les notícies que arriben des del Vallès Oriental. A l'Ametlla del Vallès, una persona mort en l'incendi d'una residència de gent gran.
5: Sí, el foc va començar cap a 10:15 de la nit. Els bombers van poder extingir les flames en menys d'una hora, però ja havien afectat diverses habitacions de la primera planta i el fum s'havia estès també per la segona. L'incendi, ho hem sabut ara ja aquest matí, ha deixat una víctima mortal, 13 ferits menys greus que els han hagut de traslladar als hospitals. Estan repartits als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni i una seixantena de lleus per inhalació de fum.
2: Sona l'himne de Catalunya amb una versió estranya.
3: Ostres,
1: però representa com està Catalunya ara, aquest himne.
2: Sí.
5: Adormida.
2: Sí. Tot i que tot pot canviar perquè el Constitucional costa el retorn de Carles Puigdemont.
5: Sí, el Constitucional ha mogut peça, finalment. Ha confirmat oficialment que corregirà el Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem continua negant l'amnistia a Puigdemont i a tot un seguit de dirigents independentistes acusats de malversació, i ara el Constitucional ve a dir que la malversació s'ha d'amnistiar sí o sí. Perfecte. Això és immediat? No, té una sèrie de tràmits. Ahir es va fer el primer, el proper serà el 6 d'octubre, que sí? És quan sortirà la primera sentència sobre Jordi Turull, i el que passa és que el que es digui sobre Jordi Turull serà el mateix que es dirà sobre la resta, però llavors haurem d'anar esperant que arribin els altres recursos.
1: Perfecte. Tu també no s'avisen.
2: Quan creus que torna Carles Puigdemont?
5: No ho sé, falta mesos.
7: Tant de bo arribi quan abans millor. I el més important, com vindrà el president?
0: Ah, bona pregunta.
7: Imagina un aterratge
2: ja va venir i va tornar a marxar.
5: No? Sí, senyor. Ningú se'n va assabentar. Sí. Com va arribar ni com va
7: per fer l'operació. Visca Catalunya lliure.
2: Sí, home, sí.
1: Visca tu.
0: Visca!
2: Acabem parlant del monstre del llac Ness.
0: Home!
2: Diu el monstre del llac Ness format una família.
5: Ha format una família.
2: Aquí
5: format una família.
2: Faltava una paraula.
5: Ha format una família perquè sí que és veritat que, tot i que mai ningú no ha aconseguit provar l'existència del monstre, ara hi ha una dona escocesa... Sí, mira, ara us vaig explicar l'anècdota, que aquest estiu he estat al llac Ness.
0: Ah, i què tal?
5: I ens va explicar la guia que hi ha una recompensa d'un milió de lliures...
2: Què dius?
5: ...del govern d'Escòcia per qui...
2: Que guassones, des del govern d'Escòcia.
5: Sí, sí, no, si algú el troba, realment, o sigui, estem disposats a pagar aquesta recompensa i reben moltes imatges trucades i tal per reclamar aquest premi, però si algú demostra realment que existeix el monstre...
2: No és tan gran el llac, ja l'haurien trobat.
1: Però deu ser molt profund i no es veu al fons.
5: És molt, molt profund i s'ha provat amb sondes, s'ha provat moltes vegades, no l'han trobat mai. Però vaja, hi ha una dona escocesa ara...
2: Això és com el monstre de Banyoles.
5: Sí, que no l'han trobat tampoc. Ara hi ha una dona escocesa que assegura que no només hi ha... O sigui, no només que existeix el monstre, sinó que no està sol, que hi ha tres monstres...
1: Sí, home!
5: I que neden junts com una família. En què es basa? En una imatge de Google Earth que com acostuma a passar és molt borrosa, no es veu res, hi ha una, són tres petites taques.
2: És com els omnis, com els omnis, que tothom veu omnis.
5: No sé, molta voluntat per deduir que això són monstres.
2: Ara només falta que te'ls trobis a una taverna d'aquestes escoceses fent una Guinness.
5: A la taverna estava ella, crec. Sí, aquesta senyora.
4: Hi havia un entrenador.
2: Atenció, acudit.
4: Hi havia un entrenador de futbol molt conegut que anava molt allà a Banyoles. Sabeu qui era?
0: Qui?
4: El Luis Aragonés.
2: Ah, molt bé.
0: Ah, que bo.
2: Gràcies.
1: Però per què anava a Banyoles?
2: Pardo, gràcies.

0: Des de la banda sonora de la pel·lícula Zootropolis 2, que jo tinc una anècdota també, que és que la vaig veure amb la meva neboda, però per motius que ara no venen al cas, ni han de transcendir públicament, vam haver de marxar mitja pel·lícula i...
1: Ai.
0: Tot i així vaig tenir temps de veure el moment en què la Shakira cantava aquesta cançó.
2: Estava cagando,
0: que
2: en ell.
0: No. En cap cas. Que és que t'he dit que no aneu de fotre res i tu igualment preguntes.
1: És que, Santiago...
2: Esa curiositat, oye, jo què sé.
0: Ah, bueno, doncs la curiositat te la metes por otro sitio.
2: Ostres! El diable! Fas agradable.
0: Escolta'm, per cert, que aquest divendres tornen els concerts de la Shakira ja allà al Macondo Park.
2: Que bé.
0: A veure si milloren les coses que no funcionaven gaire bé. 3 minuts i 2 quarts de 9... Mònica Usar, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: De seguida farem el temps, però abans vull que visquis en primera persona, testimonis el següent moment de ràdio, perquè avui és un dia molt especial. Molt. Després de 93 dies d'estiu, ja som a la tardor.
1: Oh!
0: Els he anat comptant.
2: Bona Nadal, Ernest.
0: Com si fos un pres a la paret.
3: Sí.
0: Una època de l'any que, de moment, no té res a veure amb la tardor que coneixíem fins ara. De fet, fot una calor terrible.
3: Ai, escolta, no digueu això. A Maria.
0: Hola. Alberto, bon dia. No creus que la tardor, Albert, ara mateix és com un estiu, no? Vull dir, no és la tardor que t'agrada a tu.
2: Quina ràbia, no ho fas.
3: A mi m'encanta la tardor. La tardor té tants matisos.
0: Ai, sí.
3: Tants colors. Tantes olors.
0: Sí.
3: Bueno, ja ho diu la dita. Si t'agrada la tardor, se t'ha acabat la tristor.
0: Jo no l'havia sentit això, mai.
2: Això t'ho acabes d'inventar.
1: És nova.
3: De fet, us porto un joc.
1: Anem
3: a jugar un joc.
0: No hi ha res més perillós que un Alberto amb juganer, eh?
1: Ai, trapella.
3: Anem a jugar un joc que m'he inventat sobre l'estació.
2: Però que no t'apaguis. No.
3: Ens posarem tots les orelles 3D.
0: Orelles 3D, no ulleres, eh? Orelles 3D.
3: Correcte. I escoltarem el so de la tardor. Dit d'una altra manera, ara mateix entrarem a la tardor literalment. Vinga, va, ens posem les orelles 3D i aviam què surt.
0: Poseu-vos les
4: orelles.
3: Pareu atenció,
2: aviam.
0: Què hem de fer?
2: Són inalàmbriques.
3: Parar atenció, anem a escoltar.
2: Calleu.
3: Les orelles.
1: Calleu.
3: Ah, mira, trepitjant fulles. Clar, les fulles dels arbres que han caigut a terra és tan sensorial.
0: Sí.
3: Realment la mare natura és la millor medicina que existeix per curar els mals.
0: Estic ben bé a la fageda d'en Jordà.
2: Algú mastegant, però bueno.
3: Sí. Va, anem a escoltar un altre so de la...
0: Ai, perdona. Sí, és aquest.
3: A veure, tenim un problema d'àudios.
2: Tocarem els... L'oreja, esta.
3: Clar, hem obert la finestra i tenim vent.
1: Clar.
3: Mira, i ara la pluja, clar, com és la tardor.
0: La veritat és que, Albert, no entenc com t'ho pots passar tan bé.
2: S'ho està passant superbé. I aquest... Ui,
5: què és això?
2: Què són aquests pagaments? Tot això què és?
3: Tot això és gent comprant panellets. És una cosa que passa a la tardor.
2: És com baratos.
4: Ai, no han tornat les veus!
0: Albert, què és aquesta música de por?
3: Home, què se sol celebrar últimament a part de la castanyada?
0: Digue'ns-ho tu.
3: El Halloween.
1: Ah, sí!
2: El Halloween.
3: Amb carbasses foradades i espelmes. Pensa, si és el dia dels morts,
2: És el dia dels morts?
6: Escolta, em sap molt de greu, si no us importa, m'agradaria fer un minut de silenci per tota la gent que ha perdut la vida.
2: Ens han de treure les orelles 3D, ara.
3: En fi, escolta, que gaudim molt d'aquesta època de l'any. Deixeu-me les orelles per aquí, sisplau.
0: Sí! Com sembles el guia d'un museu.
3: I deixa'm que recordi que demà les Mercès celebren l'onomàstica.
0: És veritat,
3: El seu sant.
1: Els
3: sants. Felicitem la Mercè Sampietro, exemple. La Mercè Arànega, que també és una actriu nostrana. La Mercè Rodoreda. La Mercè Bové, que és la senyora que ve a netejar a casa.
0: Albert, penses felicitar totes les Mercès. El dia abans, a més a més.
3: La Mercè Comas, la fruiteria de Taradell. La Mercè Garcia, la meva podòloga.
0: Ah, que no falti.
3: I a tots els Mercedes, ara, que hi som, els cotxes.
4: No em puc treure les orelles!
3: Visca la tardor!
4: Els tinc en francès!
0: De seguida sabrem quin temps farà en aquest primer dia de tardor. Gràcies, Albert Om.
4: Ajuda!
3: No entenc per què m'heu robat les orelles, per això.

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Aquest espai.
2: La castanyera es tornarà a fotre de calor aquest any.
3: Sí, encara queden uns dies perquè arribi la castanyada, però tot i això pinta que els propers dies continuen les temperatures altes. De fet, demà i demà passat pugen més que no pas avui, ho faran de manera més acusada, sobretot divendres cap a les comarques del sud, i al cap de setmana, tot i que reculen una mica, es mantenen a la banda alta. I avui hem començat la jornada amb temperatures d'entre 19 i 23 graus ara mateix a Barcelona, 20 a Tarragona, 15 a Lleida, 12 a Girona, 24 a Roses i 13 graus a les Borges Blanques. I al migdia les temperatures seran semblants a les d'ahir, una mica més baixes a les comarques del sud, amb un ambient que continuarà sent càlid al centre del dia. Màximes d'entre 28 i 32 graus. Algunes boires ara de bon matí, però en general dia marcat pel sol i alguna nuvolada de tarda al Pirineu.
2: Veus pluja o no a l'horitzó?
3: No hi ha pluja.
4: No, per què? A mi el mòbil em diu que sí.
2: És que ahir vaig sentir el Martí Oliveres que es jugava un sopar amb el Toni Clapés.
5: Sí, senyor.
2: Li va dir que la setmana que abans que acabi el setembre refrescarà i plourà i n'estava molt convençut el Martí.
3: Baixen les temperatures a partir del 29 i llavors això portaria la probabilitat de ruixats, però és que falta una setmana gairebé. Jo amb el Toni no me jugaria tant.
5: Jo ja li vaig dir que això no passarà, seguirà fent calor, perquè és clarament la tendència que tenim ara mateix.
3: Molt bé, Toni.
6: Molt ben dit, Toni.
2: Mònica Usart, moltíssimes gràcies. I el més important és que aquest divendres als concerts de RAC 105 de la Mercè de Barcelona farà bon temps.
7: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Passen 6 minuts a 9:15. Torna a haver-hi embolic una altra vegada amb la Leire Martínez,
4: ostres,
2: la Maia Montero i viceversa.
4: Oh,
3: sí, però aquesta és forta, eh?
2: Tornen a volar els punyals, una mica.
3: Aquesta és grossa. La Leire Martínez ha tirat una indirecta bastant bèstia a l'oreja de Van Gogh, i és que ha protagonitzat una campanya publicitària per Braun que ha fet parlar molt, perquè està plena d'indirectes cap al grup i cap a la Maia. Escoltem-la primer.
8: Hay un momento en la vida en el que te lanzas a ir por libre. A veces no tienes claro cómo empezar, pero acabas aprendiendo a hacer las cosas a tu manera. Tú solita y sin más manos. Al final se trata de confiar en el proceso y ver cómo, poco a poco, recibe resultados. Bendito momento en el que decidí ir por libre. ¿De qué os pensabais que estaba hablando? Y es que ir por libre con la luz pulsada de Braun es decir adiós al dolor de la cera, a tener que pasarte la cuchilla cada 3 días o a pedir citas previas. Es conseguir un 95% de reducción del vello en solo 3 sesiones desde casa.
2: Luz una máquina de brutal de Braun per depilar-te, no?
4: Sí, exagerada. Ir por
3: libre,
4: no,
3: és la frase.
2: No necessites
3: anar
2: ni a un centre estètica, no?
4: Ben jugat aquí, eh?
3: No, clar, a més els fans han començat a fer captures de pantalla i teories a les xarxes, perquè al principi de l'anunci apareix la Leire en una postura al llit, estirada, que recorda la portada de l'àlbum de Maya Montero, lo que te conté mientras te hacías la dormida. I diuen que ho replica.
2: Sí.
3: I a més, la Leire canvia unes roses que hi ha al menjador vermelles per uns clavells blancs que molts ho han relacionat també amb l'oreja de Van Gogh. I això no és tot. Hi ha una cosa encara més grossa, i és que l'anunci apareix molt gran a la parada de metro del Movistar Arena de Madrid. Just en el moment que l'oreja està fent allà els seus concerts.
2: De fet, ahir, ara no em facis dir que exactament, però es veu que la Maya Montero ha canviat un tros de lletra d'una cançó que també seria una referència.
3: Mare de Déu!
2: Un punyalet contra la Leire Martínez de l'oreja de Van Gogh.
9: Però escolta una cosa, jo ja estic una mica farta d'aquest afrontament entre la Leire i la Maya. Aquí el problema són els senyoros de l'oreja de Van Gogh.
4: Ara no tenen problema.
9: Al final entre ella no hi ha res.
4: Tienen ella el problema. No és veritat, això. Va canviar la lletra de la Maya Montero de El Último Vals. I va acabar dient lo que te no.
10: Cuando todo acabe y que acabe ya, por favor.
4: Exacte.
2: Ah, veus? Mira, doncs aquest és el clan popular, que s'acabi aquesta història, tu. Que la Leire li vagi molt ben solitari i la Maia que ho faci tan bé com pugui.
5: Sí, senyor.
2: Tenint en compte l'estat que demostra en alguns moments.
5: A mi m'agrada molt l'oreja de Van Gaal.
4: Què és, això?
10: Deixa-lo ir.

0: Què dice?
1: Pobret.
2: Tens un atac aquí, Sergi.
3: Aquest senyor està decrèpit ja, eh? Ara tornem.
4: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
5: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
4: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
6: RAC 105 Barcelona. Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piro musical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
7: Únic, s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
12: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
11: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
13: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
14: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
15: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell.
16: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
17: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
16: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
17: catalunyaplans.com.
18: Mamma mia! Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
19: Del 25 al 27 de setembre, vine a gaudir del 20è aniversari de la Land Party a Les Comes, Súria.
13: Experimenta el tour amb camió 4x4, castells inflables, exhibicions...
19: Parc d'aventures, cotxes a radiocontrol, música en viu i molt més.
13: I si tens un Land Rover, gaudeix dels recorreguts 4x4 i on reviurem el Camel Trophy.
19: Més informació a landparty.es.
7: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
10: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
12: Qué ambientazo, mano.
10: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
12: Qué barbaridad.
10: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
12: Buena venta.
10: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
12: Ven a por más.
10: ¡Venta!
20: Ocasión Plus.
4: RAC 105.
2: Oh, que és maca aquesta cançó. Imagina't escoltar-la en directe. És l'Ivan Erso, qui és que amb la rutina torna al 105 Confidencial de RAC 105 i Estrella Damm per acostar-te als teus artistes preferits. I el 30 de setembre, dimecres que ve, d'avui en 8, podràs conèixer de ben a prop un dels nous talents de la música catalana, que és l'Ivan Herzog, des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. Si vols venir, entra a rac105.cat, omple el formulari, escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal i respondrà totes les vostres preguntes. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 i Estrella d'Am, us apropem. Ivan Erzo.
0: Ai, que bonito.
1: M'encanta.
0: Cazorla, vamos al sensi confidencial, a ver, Ivan Erzo.
20: Tinc lío aquesta setmana.
21: L'Inmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
2: On hi ha lío és a les carreteres. A aquesta hora sempre hi ha merder, no? Ferran Arandiga, quina és la situació a la xarxa viària?
22: Doncs efectivament continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'un accident que hi ha hagut a la A2 a l'altura de Cornellà del Llobregat, que a hores ara ja reobre la circulació, tot i deixar els vehicles al voral. Doncs tenim encara 9 quilòmetres i mig de cues. A la B23 també hi ha retencions en direcció a Barcelona, des de Molins de Rei fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Per altra banda, estem pendents també d'un altre accident a la ronda litoral, a la B10, a l'altura d'entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, on hi ha només un carril de circulació obert. Més enllà d'aquestes incidències, continuem també amb fortes retencions a la AP7, per exemple, en direcció a Tarragona, entre Mollet i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
21: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai L'Inmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai L'Inmotor, la nova Hyundai de Barcelona. Oh,
23: oh, oh, oh. Matina.

0: passat i altres que dius, mira, que el passat sigui present, és el que hem fet ara, aquest exercici de recuperar un clàssic del Justin Bieber des del 2010, el clàssic mític i llegendari. Sou molt pesats, de veritat, us ho dic. És que no deixeu acabar ni una presentació normal.
1: Jo no ho he fet, jefe.
2: Era un coro.
3: Jo tampoc.
2: Ha sigut la mar.
4: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: 12 minuts i mig, i arribem a les 9 del matí amb la tele de l'Ala Lillo.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Mira, avui farem un especial del Punto de Mira.
3: Ostres, que guapo!
1: De 4, perquè fa uns dies vam fer un reportatge sobre els funcionaris dels jutjats de València, aquests que fitxaven a la feina i després fotien el camp i no anaven a treballar.
5: Sí.
1: I aquest programa va fer el tercer millor share d'audiència de la seva història. Toma. Llavors, clar, han dit, ostres, anem a repetir aquest tema, que dona molt de
0: sí. Sí, però crec que ja ho tenien preparat i ho havien dividit en dues parts, perquè això fa temps que està gravat, Lillo, ho sàpigues.
3: Estàs tonto.
1: Estan estirant, diguem-ne que estan estirant, estan ampliant aquesta temàtica, i el que han mostrat aquesta setmana són molts més casos.
3: Ai.
1: Comencem amb un funcionari del Ministeri de Cultura que fitxava per ell, però amb diverses targetes d'accés de col·legues, d'altres companys, que ni tan sols ja aquests tios anaven fins a la feina a fitxar només.
6: Están viendo a un funcionario del Estado fichar con su tarjeta y con la de 5 más de otros compañeros que prefieren quedarse en su casa, un día tras otro.
7: ¿La reconoce usted?
8: Eso es lo mío, eso soy yo.
7: ¿Es usted fichando por 6, 7 compañeros?
8: No, imposible.
6: Y son funcionarios jefe del Ministerio de Cultura.
0: Oh, això sí que se'n diu xupar de la mamella, eh? Segurament a molts oients que estan anant cap al curro, no? A suar la gota grossa avui.
1: Sí.
0: Els deu fer molta il·lusió saber que hi ha funcionaris de l'Estat que paguem amb els nostres impostos que avui no aniran a treballar.
1: Quina ràbia,
0: sucant el 100% del sou.
2: Si no es troben bé o estan malalts, tenen mal de
0: pans. Sí. Bueno, és que ara sentiràs un cas bastant bèstia, a l'Aldillo.
1: Sí, han destapat el cas d'un altre funcionari que, atenció, quan la Mar Puga tenia un any...
3: Un, només?
1: Un.
3: Uau!
1: Ell ja estava cobrant sense anar a la feina.
3: Què?
1: Fins a dia d'avui.
3: Ostres, tota la meva vida.
6: En una isla paradisíaca vive otro funcionario que lleva 26 años faltando a su puesto de trabajo, pero cobrando del erario público, claro. Y mucho.
9: Entre seguridad social y sueldo hay un total como más de 1,5 millones de euros.
10: Sí. Tiene dos huevos así de grande.
0: Sí. Un tio que directament viu a una illa paradisíaca perquè ha estafat 1,5 milions d'euros després de 25 anys de no anar a treballar.
2: Això és el més ofensiu.
0: No.
2: Lo de l'illa paradisíaca. A mi, que 26 anys sense anar a treballar, jo t'ho compro. Però que a sobre estiguis vivint a una illa paradisíaca, a mi això em toca.
3: Vés-te'n a Esplugues. Dissimula.
0: He vist aquest capítol i molts d'aquests casos són caps de departament, gent que té poder, llavors ningú s'atreveix a posar-se amb ells.
3: Clar,
0: i
3: no la porten a ningú.
0: Per sobre, potser tenen el ministre Urtasun, va per dir-ho, eh?
3: Que no està per...
0: Que no està per controlar això. Exacte. Llavors, gent que viu directament a 1,000 quilòmetres del seu lloc de treball, sense teletreballar, robant diners de l'erari públic. És tremendo, és que és tremendo.
1: Terrible. Els periodistes del Punto de Mira van enxampar amb el micro, saps allò que van ja increpar la persona, que això és la part que més m'agrada, a un funcionari, en aquest cas, de la Diputació de València, i li van preguntar, escolti, que vostè cobra, però no treballa, no?
2: Ai.
11: Señor Recio.
12: He dicho, pero si no tengo nada que contar, eso son historias, ya escribiré las memorias.
11: Yo quiero que me cuente usted, mi obligación es preguntarle como periodista.
6: Les avanzo que hemos hablado con este funcionario, artista del escaqueo.
11: Usted estuvo de octubre de 2007 a enero de 2017 sin acudir a su puesto de trabajo.
6: Estuvo 10 años cobrando sin ir a trabajar.
13: Pues es un señor que trabajaba en el servicio de biblioteca de la Diputación de Valencia. Es una persona que estuvo 10 años, o aproximadamente 10 años, sin trabajar. Iba por las mañanas, fichaba y luego se iba a su casa.
0: No, però és que després, ara crec que ho sentirem ara, però és que aquest tio, veureu com va fitxar.
1: Sí,
0: veureu de quina manera va fitxar. Però és que qualsevol diria que tens una feina molt dura, molt estressant. Treballes al servei de biblioteca. Carinyo. Vull dir que, hòstia, és una
2: feina. Però per això mismo, si ahí no pasaron canada, pobre muchacho.
0: Per això, bueno, no sé.
2: Por eso que no hace falta que vaya, si no, no tot el mundo calla en silencio.
0: Vosaltres em coneixeu i sabeu perfectament què faria jo amb tot aquest temps.
3: Sí que ho sabem.
0: Els penjaria d'una part molt sensible del cos, del revés.
3: Que no pots, que no anirien el dia del penjar, tampoc anirien al mes.
1: Clar.
2: Però fitxaria.
1: Acabo amb aquest àudio del programa on ens explicaven el cas d'aquest jefe, recordem-nos, que no només... no entrava, només entrava per per fitxar amb la targeta, però no treballava, sinó que no es preocupava ni tan sols de vestir-se.
0: No guardava les formes.
1: De dir, home, com ja no entraré tampoc a l'empresa,
5: clar,
1: pues,
5: no ve d'aquí, no.
0: Queda fer,
5: no?
0: És que és brutal.
13: Un día venía con chándal y zapatillas de deporte, cosa que lo normal no es acudir a una oficina de trabajo y más siendo jefe de publicaciones en chándal como si te fueras a hacer gimnasia. Y en otras ocasiones venía incluso con el batín y las zapatillas de estar por casa, entraba, fichaba, no, es que es grotesco, es grotesco e irónico, fichaba con el coche en marcha porque como sabía perfectamente que le iba a costar 30 segundos fichar y se iba.
0: Hòstia, amb el Bernut, les sabatilles, el cotxe en marxa, entrava a fitxar i fotia el camp.
1: Que bèstia.
2: Uau.
1: En el fons, és normal, si et pares a pensar, des del seu punt de vista, de dir, per què m'he de vestir?
2: Sí, et vas relaxant, suposo. Sí, un dia dius, sortiré mitja hora abans.
0: No.
2: El dia següent dius, i tres quarts. I arriba un moment que dius, escolta, em menjaré el som.
0: Pijama. És una fama que els funcionaris tenen endèmicament des de fa molt temps i em sap molt greu perquè a vegades paguen justos per pecadors. I segurament hi ha molts funcionaris que fan molt bé la seva feina.
2: I tant.
0: No estem aquí per engreixar l'estereotip, sinó per assenyalar tots aquells que ho han fet malament durant molts anys. Alan Lillo, gràcies per aquest exercici, que ha posat de mala llet uns quants oients.
2: Sí,
0: ho sento. Venga, anem a veure.
2: Pues que lo hagan ellos, coño, tanto quejarse. Que lo hagan ellos, que hagan lo mismo, lo preven de ser.
3: ¿Cuánto fa que no vas a treballar tu?
0: Bueno, no, clar, és
5: llevo... l'exemple, clar.
0: És que ell és molt bo, perquè...
2: ¿Cuánto año lleva yo usted aquí a la ràdio?
0: Com que treballa en aquest edifici, fitxa... Ve aquí a passar el matí a Codina, sí, i no fot res.
2: Dejo la pistola en la mesa de abajo por si entra alguien que venga, que está tu vigilado.
1: Santiago, te llevaré un día a Catalunya Ràdio y vas a estar, vamos, en tu salsa.
2: A ver, llévame, hay mujeres.
4: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.

0: Cristina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Això és boníssim. D'on és?
2: És de Dia.
1: De debò?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Avui, a Dia, els nachos naturals de la marca Dia per només 0,67 la bossa. De debò. Molt bé. Dia.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
5: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
4: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Pro Segur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Pro Segur Alarmes.
8: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
9: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
9: Què?
11: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
0: Matina Codina.
12: Codina, la mare que va parida, a veure quan vens a Terres de l'Ebre. Però quan vens a Lleida, punxar, hòstia. Va, Codina, llença'm una samarreta de aquella quan estaves en lo del putrum, putrum.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Per mi la cançó perfecta. Una mica de música electrònica i el talent de la veu d'Ultranaté és el DJ francès Ugel, que després del Jamaican Bam Bam, déu-n'hi-do quin follow-up, quin senzill aquest Bugin to the Sun. 9 i 2 minuts del matí.
1: Salut.
0: Perdona el pollastre. Seguim al Matina Codina de RAC 105. Ja ha arribat el moment del Marc Puga Show. Que avui ens parlarà de divorcis, perquè ara mateix estem a l'època de l'any amb més divorcis.
1: Ah, sí?
0: Setembre, després de l'estiu, i comentarem un nou concepte que ha aparegut per aquí a l'horitzó, que es diu Divorce Planner.
2: Se acabó. Porque ya me lo propuse y sufrí.
3: La María Jiménez ja ho va dir bé. És la gent que planifica els divorcis. No riguis. És la gent que planifica divorcis, és igual que un wedding planner, una wedding planner, et planifica la boda, doncs ara està aquest nou concepte d'una persona que planifica el divorci.
0: Ja que la boda no ha sortit bé...
3: Exacte, que et surti bé la separació.
0: Caure de peu en la separació, no?
3: Això ho parlen al Matí de Catalunya Ràdio amb la Laura Fa, perquè ve la Helena Martín, que és la primera divorce planner, i ella aconsella i ajuda les persones que es volen separar, però no saben com afrontar un divorci, no saben com començar, i també amb gent ja divorciada que porta anys, però emocionalment segueixen vinculats, i ella fa com tot aquest acompanyament.
0: Està molt bé.
3: Perquè no sigui tan dur. Sí, molt interessant.
0: És un moment molt delicat, eh?
3: Molt. I parla d'un dels motius més freqüents d'una ruptura, que és la infidelitat. Per què es generen les infidelitats?
4: Pero para mí la infidelidad en realidad nunca es la causa del matrimonio. Nunca. Es la consecuencia de no haberte ido antes.
5: Del divorcio,
6: de no ser capaz,
4: o sea, perdón,
6: ¿no?
4: Del divorcio, sí.
6: De aguantar demasiado.
4: Sí, claro, aguantas demasiado y te conformas en una situación y luego dices, ostras, me ha sido infiel ya, pero es que llevamos 3 años siendo compañeros de piso, pues igual teníamos que haber dado el paso antes, ¿no? Exacto. Lo que pasa que cuando
6: ayuda,
4: eso ocurre,
6: ayuda a hacer
4: ayuda porque ya no te sientes culpable de dar el paso.
0: Molt còmode pel Ricardo Estrell parlar d'aquest tema.
7: Us heu fixat que...
0: No.
7: Us heu fixat que bé que parlo en castellà, no. O que bé que sono, no?
0: Sí,
7: que bé que sueno.
0: Sí, ho fas molt bé.
7: No,
0: no desvies el tema.
1: T'has desviat
7: el tema.
3: Com m'has sentit?
0: Que ha sortit a la llum que tu fa poc que t'has separat, Ricard.
7: Vamos a ver, seguimos hablando de colapso.
0: No, que potser per això t'ha interessat el tema.
7: Bueno,
0: què més va dir aquesta divorce planner?
3: Doncs parla també del tema d'utilitzar els nens com a excusa moltes vegades per no separar-te, no? La típica frase de no em separo perquè els meus fills, les meves filles.
8: Claro.
4: Sí, eso es tremendo, ¿no? El utilizar a los niños tanto antes del divorcio como después del divorcio, ¿no? Tanto antes del divorcio de no me divorcio por mis hijos, que eso es algo que las madres principalmente lo decimos como con mucho orgullo, y eso para mí yo siempre digo que habla más de culpabilidad que de maternidad. Porque en realidad lo mejor que... Yo siempre digo, más vale un buen divorcio que un mal matrimonio para tus hijos. Más vale que vean un buen divorcio que sigan viviendo en un mal matrimonio, porque al final es lo que ellos están aprendiendo.
1: Sí, clar, què has de dir també si et dediques a això, no?
0: El que no està bé és instrumentalitzar la canalla. Això segur que no està bé.
1: Ara. Digue-li al teu pare que a veure si el proper dia...
0: Estic d'acord amb ella que per una criatura veure mal rotllo a casa és algo que afecta.
3: Pitjor.
9: Sí. És un tema delicat.
7: No, és el tema del meu programa, no entres tu comentar-lo, no cal que ho comentis.
9: Jo també puc opinar.
7: També estàs separat, també.
9: El líder de massa sóc jo, no tu.
7: I també entre divorciats parlem de tot.
9: És veritat.
1: Sí, senyor. Anem a jugar a pàdel els dos junts, que són divorciats.
9: Gràcies.
3: Diu una frase molt interessant, que és que millor els nens visquin això, un bon divorci que un mal matrimoni.
0: És molt bona aquesta frase.
3: I un bon divorci moltes vegades et pot portar a una bona relació amb la teva exparella. I precisament l'Helena parla d'això.
7: I un porvete de tanto en tanto, a lo mejor. Pues no te quejes más de lo que digo, si es que no puede uno abrir la boca ya, macho.
3: La Helena Martín, la divorce planner, és divorciada precisament i té bona relació amb el seu ex, perquè diu que això és el més sa.
4: Por ejemplo, con mis marido nos llevamos perfectamente bien, evidentemente.
6: Pero.
4: No hay pero, ¿eh? De verdad que no hay pero. Yo siempre digo que no se rompe una familia, se transforma un vínculo. Tenemos que entender que nosotros dejamos de ser pareja, pero si somos lo suficientemente maduros y responsables, que esto es lo complicado, y somos capaces de entender que estos niños siguen teniendo una historia y una familia que merece ser respetada y que no influye que papá y mamá estén juntos, claro que es posible, pero para eso se requiere un trabajo. Tener en cuenta que estamos en una sociedad en la que nos enseñan mucho a victimizarnos, a ser víctimas de todo y poco responsables.
0: Ara, te digo una cosa que ve que parla aquesta tía, vull dir, quin eufemisme lo de no se rompe una pareja, se transforma un vínculo, sí. M'ha semblat una...
7: Sí.
0: O sigui, la parella no es destrueix, es transforma.
1: T'asseguro que hi ha casos en què es destrueix, Ernest. Si no, tu ben asseguro.
3: És veritat que quan passes per una ruptura tothom et diu no, però ja veuràs que pots tornar a ser amic, sí. És tot molt bonic, l'amor es transforma.
0: És que, perdona,
3: i és tot molt poètic, sí, però sí. Què he de ser amic?
0: M'agrada molt que hagis posat aquesta cançó.
3: Amigos
0: perquè,
3: para siempre, no?
0: O sigui, em veig allà firmant el divorci i de fons...
2: Amigos para
3: seria preciós, no?, poder-ho sí, fer, això, però no crec que sigui tan fàcil.
7: Deixar així una parella, eh? No és una ruptura, estic transformant aquest...
3: En una amistat.
5: Sí, los Manolos.
0: Preocupeu-vos si avui us ve la vostra parella i diu, escolta, per què no transformem el vincle?
1: Vinga.
5: Quina por.
3: I ara una pregunta que em va resultar molt interessant, que és qui acostuma a donar més el pas a l'hora de divorciar-se, els homes o les dones? Què diríeu?
5: Periodisme.
0: Jo crec que són elles.
3: Creus que són elles?
0: Sí,
7: jo diria els homes.
0: Perquè els tios són uns cagats de l'hòstia.
3: Bé, Ernest, vas per bon camí.
4: De normal, las mujeres. Por lo menos los casos que yo me encuentro, de normal son las mujeres. Las que suelen dar el paso. Los hombres diría yo que sí que...
5: Aguantan, están ahí con la cerveza
4: sí,
5: y van tirando.
4: Se acomodan más.
8: Los hombres un poco de oca a oca y tiro porque me toca, ¿no?
4: Se acomodan más.
5: Y luego es como...
8: No, me parece que no es muy tópico,
5: ¿eh? No es tan tópico, ¿no?
4: No, eso no es tan tópico. Eso, por desgracia, sí que lo veo bastante.
5: També és veritat que hi ha un
3: covardes.
5: Tema de generació, és a dir, a la meva època divorciar-se, separar-se era més complicat.
3: Sí, ara és com que
5: il·legal
3: separar molt ràpid.
5: Fins i tot il·legal. Avui dia arriba a ser fins i tot excessivament
0: senzill. És una moda.
5: Exacte, a la mínima hi ha parelles
3: que
5: diuen...
3: La moda del divorci, no?
5: Si això no es fa així, marxo a la primera de canvi.
0: M'ha agradat el Ricardo Estrell i el clixé de que l'home no se separa perquè està amb la cervesa.
7: Sí,
1: és
7: una cervesa.
1: Sí,
7: el tio
1: comença a parlar castellà i ja s'anima. Sí. Se'n va amb el Santiago Segurata.
5: És veritat. Tu te podrás ir, però jo me quedo con esta rubia.
1: Ah, la cervesa.
0: Escolta'm, Santiago, tu, malgrat tot, quants anys portes amb la Mercedes?
7: Te llevo 36 años.
5: Sí, senyor.
3: ¿36?
7: Desde que estamos juntos, 59.
1: Uy, ¿cuántos años tienes tú?
7: Yo, 62.
3: Qué burro.
7: Somos novios desde la guardería, como
1: desde la clase del girasol.
7: Es verdad.
1: Qué mono.
3: ¿Y nos habéis planteado el divorcio nunca? Exacto. ¿Divorciaros?
7: Porque si estamos mejor que nunca, como Inversele.
5: Parella exemplar.
7: Eso es.
3: Súper exemplar, Toni, vamos.
0: A més, el Santiago, com que ho té tot.
5: Clar.
0: És l'èxit. Perquè té la de casa, té la de fora.
7: Eso es un plato caliente cuando llego, con la claro. Pierna caliente también.
5: S'ha guanyat el cel, la teva
7: vida. Eso, mi Mercedes, que verdad, y que no farte nunca, que no me farte.
5: Vale. Felicita la
3: pobre dona. Vida,
5: que demà és el seu sant.
0: Molt...
7: Claro, coño, gracias por la felicidad de recordármelo.
1: Exacto.
7: Recordármelo otra vez mañana, que me se olvida las cosas.
5: Demà t'ho diré.
0: Molt interessant, remarquem això, al setembre, l'època de banyar més divorcis.
3: Sí.
0: La Wedding Planner doncs, té la seva homòloga, en aquest cas, pel moment de la separació.
7: Exacto.
0: Feu les coses bé i truqueu a aquesta senyora que parla molt bé.
7: Hemos hablado en el matín de Catalunya Ràdio.
1: Ara ja aneu a cara descoberta, pues
7: vamos
1: Ricardo.
7: Vamos a hablar de más temas, con una cerveza Mau, vamos a hablar de cosas del gobierno y del barrio de Lavapiés.
0: Escolta'm, això és el matín a Codina de RAC 105, que ningú es confongui, si us plau. Gràcies, Marc Puga.
3: A tu!
0: Brutal!

0: memòria i llibertat.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
2: Nil Moliner, que el tenim de gira per Espanya amb el seu Nexo Tour, aquesta cançó èpica, emotiva i brutal. Ha arribat al vent, la bomba expansiva d'aquest número 1, aquí al Matina Codina. 2:15 a.m, aquesta hora tocaria fer la trucada de llet nostra, però la veritat és que ara mateix no tenim trucada pendent. Per tant, línia oberta per entrar al sorteig d'un fantàstic lot de llet nostra. Què inclou, família? Què inclou?
3: Què inclou?
4: 30 litres de llet.
2: No, una vaca, t'imagines?
4: Però l'has de venir a buscar tu.
2: Perquè et munyis la llet tu cada matí. No,
5: uns
2: bols, no, no.
5: Uns bols de llet molt nostres.
4: No, sí. De llet no, els bols són bols normals.
2: Un pack de 30 litres de llet nostra amb llet sencera, semidesnatada i sense lactosa, i també dos packs de 4 potets de... Atenció, flam de bató, flam d'ou, flam de cafè, iogurt natural, iogurt de maduixa i també aquest doble kit esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica. Hola, bon dia.
5: Bon dia.
2: Hola, bon dia. Ah, calla, calla, espera't, culpa meva. No pengis. Espera un segon.
4: Aguanta. Aguanta una estona aquí ara mirant la ràdio i pensant què passa.
6: Esta sección es la leche.
4: Espera't. Sona,
2: Un moment, sisplau. És que ara...
4: Què hacem, el nen? Le pego un tiro a alguien.
2: No. És que...
4: Calla, Carlo.
2: Ara sí. Estaria hola, bon dia.
7: Hola, oh, bon dia.
2: Ui, se't sent fatal, eh? Aquesta trucada està anant molt bé des de l'inici. Com et dius?
7: Belén.
2: Belén, que pares de Belén. Des d'on truques, carinyo?
7: Pues ja sé que... Des del AP7.
2: Ja.
4: Ja sé on és.
2: Des de l'AP7. Se't sent molt malament. Cap on vas? Cap a currar una mica?
7: Sí, que no.
2: Val, deixem la trucada aquí perquè la interferència és massa gran. Entres al sorteig de llet nostra, no pengis i intenta't comunicar amb la Lanlillo com puguis per deixar les teves dades per si et toca el lot de llet nostra. Entesos?
7: Super, felicitats
2: per...
3: Gràcies. Gràcies, més o menys.
4: Bueno, sabem per què ha dit.
2: Sí, felicitats per ser com sou.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Cuina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis, per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direccis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
7: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
0: Matina Codina.
8: Que tu parecen becarios, tu. La próxima vez que estén Ernest Codina y toda la tropa, yo no presento este programa, ¿vale? No tengo nada en contra de Matina, pero becarios no, ¿vale? Nunca más.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Welcome to you. Where is my wife?
1: Where no? is? Where is?
0: Ray, la britànica. Where is my husband? 7 minuts i mig i dos quarts de 8. Després d'aquesta cançó, que és un autèntic llamp, saludem a la Mònica Usar, que és com un tro.
1: Oh, bon dia. No sé si es veu dolent, ara, això.
2: Yeah.
0: Depèn.
3: Jo quan em tiro un pet, dic, mira, un tro.
2: Home, Toni, que poc bueno. Digne d'un tio elegant com tu.
0: Escolta'm, Mònica Usar, que presenta el seu nou llibre Canvi de temps a Barcelona, amb Santi Segalà. Qui és el Santi Segalà?
1: Sí, el Santi Segalà és el cap de pronòstic del Servei Meteorològic de Catalunya. És una d'aquestes persones que quan hi ha un temporal de pluja, per exemple, si veieu rodes de premsa a la tele, surt la persona de Protecció Civil, que sempre és Imma Soler, doncs surt ella. Surt la consellera i surt el Santi per explicar la
2: part. Com es diu, llavors?
1: Santi Segalà.
0: Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Santi Segalà.
1: No ho entenc.
0: Estan fent la broma de
2: Tina. Santi Segalà? Ja no parlo més, Ernest.
0: No esteu veient que jo estic intentant tenir una conversa mitjanament seriosa i interrompem per tonteries?
2: Des de fa 3 anys.
0: No. I que per molts més d'altra banda.
1: Oh,
4: no, fixa't,
5: quina reconciliació.
4: Que no ho fa, GP.
0: Sí.
2: Ara em som normal?
0: Sí. No, dijous 1 d'octubre, 1:15 al vespre, a Casa del Llibre, la Mònica escudeja, ja ho sabeu, amb la Jet Set. Santi Segalà. I conversa que tindràs també amb Francesc Mauri.
1: Exacte. Conduirà l'acte al Francesc.
6: De fet, hi ha hagut un error en aquesta descripció de l'Ernest. Diu, presentarà la Mònica el llibre. No, el llibre el presentarà Francesc Maura.
1: Exacte.
6: I serà un llibre de la Mònica que es dirà Canvi de temps.
1: Exacte, sí.
0: Que entenc... Bueno, no facis molt spoiler. No és una novel·la, no? Això?
1: No és una novel·la. És per explicar una mica el funcionament de totes aquestes situacions que passem de més risc meteorològic, com es gestionen. I que per la gent sigui com una mena de manual per entendre què han de fer en certes situacions. I fins i tot hi ha alguns relats de gent que es troba en situacions de nevades extremes, de ventades, i llavors saber com hem d'actuar en aquest tipus de...
0: Molt bé, un aplaudiment per la Mònica.
2: Molt bé, Mònica.
0: Fent servei públic. Jo crec que la Generalitat de Catalunya, Protecció Civil i tota aquesta gent t'haurien de pagar molts diners per aquesta feina que has fet juntament amb el Santi Segalà.
1: És vocacional, tot plegat.
2: Molaria, Mònica, que cada vegada que vens un llibre et soni un és alerta al mòbil.
0: Sí. Ostres! És vocacional.
1: I si no en sona cap.
0: És vocacional, però entre tu i jo, has fotut algun calé aquí o no, amb els llibres aquests?
1: Clar, sí, quan tu escrius un llibre et paguen un tant.
0: Ara
1: que després...
0: Paguen uns avançaments.
1: Clar, després...
3: És per ajudar a la teva butxaca, no la gent.
1: Bueno, t'haig de dir que el temps invertit no és gaire proporcional als diners que et paguen. També és veritat, un llibre... Jo crec que tots els que hem escrit un llibre sabem que és molt de temps, però també és passió i són ganes de fer-lo, per tant, endavant.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs vinga, 1 d'octubre, 1:15 del vespre, Casa del Llibre, la de Rambla Catalunya.
1: Esteu
0: Rambla
1: tots Catalunya convidats. Ole! Tots els que estigueu escoltant, endavant.
0: Els del Matina Codina hi serem.
1: Home,
0: jo almenys tinc previst
2: sèrie. 1 d'octubre,
1: Sí, 1 d'octubre.
2: Fareu alguna performance que entri la policia a rebentar tota la botiga?
1: Intentarem que no passi, perquè la gent estigui tranquil·la.
0: No, però podràs posar una pregunteta dins d'una urna.
1: Ah, quina conada!
2: Vindrà la Guàrdia Civil i s'endurà l'urna i la Mònica no sabrà de què parlar.
4: Europa la mirarà.
1: Així es vendrà més el llibre.
0: 4 minuts i 2:15, hem entrat a la tardor, tot sigui dit de passada, malgrat que no ho notarem a la carn.
1: No,
0: això,
1: no de moment no, perquè les temperatures continuen altes durant el dia d'avui, força semblants a les que vam tenir ahir, un palet per sota cap a les comarques del sud, però màximes de 28 a 32 graus. Dia de sol amb alguna boira, ara encara en punts de l'interior, però en general dia dominat per aquest cel serè i a la tarda alguna nuvolada al Pirineu. Demà puja un pèl la temperatura, però encara ho farà de manera més acusada divendres, especialment al sud del país, i el cap de setmana baixa una mica el termòmetre, però tot i això molt per sobre de la mitjana. I tot plat amb sol i bandes de núvols alts. I en general, de pluja no se n'espera almenys aquesta setmana.
6: Que bé que es dorm, per cert, per les nits.
1: Està bé, ja, Sí.
6: Cabreta pel dia, però per la nit o menys.
1: Refresca,
0: Jo ja he posat el nòrdic, jo.
6: Què dius?
2: Hola, canvi d'armari.
0: No, he posat el nòrdic, però dormo per sobre.
1: Ah, d'acord.
0: Però ja m'agrada perquè és més acolxadet, m'explico.
2: Sí, senyor. Sí. És com la princesa del pèsol, ara, no? Et posen una cosa sota el nòrdic i dius, ui, em molesta.
0: És que aquí és un senglar d'Osona, però jo sóc molt delicat.
2: Sí, ho sabem.
0: Gràcies, Mònica Usar.
1: Que vagi bé.
0: Sabeu com es diu a tot això? És que ahir vaig veure un vídeo. Sabe-lo todo en català. Concurs ràpid.
2: Qui? Primer que sabia que...
0: Jo sí. Molt bé!
1: Molt bé!
0: Doncs aquesta cançó del Teddy Swims en català és Set Ciències, perquè és el Mr. Novirol.
5: Matina Codina.
7: Hi, everyone, it's Teddy Swims.
8: Teddy Swims.
5: El programa més surrealista de...

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Sí que estarem molt pendents.
2: No se sap si és una balada, si és una cançó més popi, més electrònica...
1: No, veurem. Sí que s'ha posat a venda i prevenda tres edicions físiques diferents d'aquest single, però no sabem com serà.
2: Albert Pedrol, bon dia!
3: Bon dia, què tal, com esteu?
4: Què fas?
5: Con la boca llena, eh?
2: Atenció, perquè la ciutat de Madrid, ja no el club, eh? La ciutat de Madrid no aixeca el cap en matèria de futbol. Tot són males notícies, Albert.
3: Sí. Ara estic una mica com Sálvame, eh? Que tinc una mica la boca plena, però se m'entén, no?
5: Mira, que trague.
1: Bon profit.
6: Lídia està llorando, chatín.
3: Escolta.
5: Quin fàstic.
3: Florentino Pérez està declarant la guerra absolutament a tothom.
5: Sí.
3: De seguida en parlem. I per acabar-ho de rodonir, atenció, pareu bé l'orella, perquè l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida,
5: carapolla, no?
3: Creu que el Bernabéu es quedarà sense la final del Mundial del 2030.
5: Ostres!
6: Sí. Wow.
3: Diu que Casablanca, el Marroc, ha passat la mà per la cara a la candidatura espanyola i que la culpa es de Pedro Sánchez.
7: No soy optimista porque considero, y esto es legítimo por parte de Marruecos y el rey de Marruecos, que ellos quieren esa final. Y lógicamente ellos yo creo que están actuando a nivel político institucional para lograr esa final. Y yo no tengo ninguna prueba ni ninguna evidencia de que el gobierno de España se esté moviendo en ese mismo sentido.
2: Però ja, no sé, ja acabes d'inaugurar el circuit de la Fórmula 1. Madrid ha fet ja tota mena d'esdeveniments. Si ara li toca al Marroc, li toca al Marroc. I el Camp Nou no pot ser? El Camp
3: sí,
2: Nou?
3: El Camp Nou té opcions. Bueno, però ella referia només al que li interessa, que és a Madrid. I fins i tot...
5: Ernest, algú ha deixat la Nespresso encesa.
8: Marcelo Carlos.
9: Herrera en Copa, buenos días.
8: Ole, Carlos.
9: Huevos,
1: eh? Uau, respira.
9: Bueno, a ver, es que no
2: espero
9: falta,
2: que sigui important, això que vas dir.
1: Sí,
9: no
1: fa
9: le
1: pinta.
9: Falta razón al señor alcalde de Madrid, y es que cuando tú presides un país como España y lo tienes como lo tienes, pues es normal que nadie quiera celebrar nada en tu país.
1: Claro.
9: Y dicho esto, vamos a cantar todos al unísono. Pedro Sánchez.
5: No, no, no, no, no, no, no, no.
3: Para
5: blotas
3: aquí no.
2: Va, escolta.
3: Sí.
2: També
3: sí, sí,
2: Florentino
3: Pérez... Deixa'm dir-te que la troca s'ha liat bastant més forta perquè l'alcalde ha dit que, escolta, que si Madrid ha deixat caure, més ben dit, ha deixat caure que si Madrid no organitza la final, que potser Espanya s'hauria de desmarcar de l'organització
2: sí.
3: Mundial.
2: No, mira, el Real Madrid vol deixar la Lliga perquè no va primer.
3: Ara.
2: No?
3: I sí, sí, ara.
2: Si no organitzem el Mundial... Què diu, que deixarem?
3: L'organització, vull dir, ara ho organitzen el Marroc, sí, Portugal i Espanya, diu que Espanya aspira.
10: O jugamos todos o pinchamos.
3: Sí, sí, espera, ara anem amb tu.
2: Tant de bo es faci el Camp Nou per emprenyar-los encara més.
3: Ens encantaria.
2: Parlant de gent emprenyada, enfurismadíssim, Florentino Pérez, eh?
3: Amb Juanma Castaño, perquè Juanma Castaño, que a part de director del Partidazo de la COPE, també és articulista a la BBC, va escriure un article ahir en què recordava o comparava, més ben dit, Real Madrid Televisión amb el diari Gara.
5: Ostres,
3: que recordeu que el diari Gara té una història vinculada a la banda terrorista ETA.
5: Sí, és cert, que se vendía ahí en las vascongadas.
2: Era el braç d'ETA per entendre's a la premsa, no?
3: Sí, sí, sí, és on anunciava els atemptats i aquestes coses.
6: Ara.
3: Què ha passat?
5: Gara.
3: Doncs, sí. Què ha passat? Doncs que Florentino Pérez ha esclatat, ha amenaçat de denunciar Juanma Castaño. I aquesta nit Castaño s'ha disculpat. Ara bé, a banda de la comparació del diari Gara, no canvia ni una coma del seu discurs sobre Real Madrid Televisión.
11: Sobre esta comparación, y pido disculpas, pido perdón. Dicho esto, mi opinión sobre Real Madrid Televisión es exactamente la misma que tengo en el resto del artículo. Para mí, Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga.
5: Ostres.
2: Totalment d'acord. Mitjà tendenciós i 100% manipulador. I amb total impunitat,
3: sí,
2: perquè les diuen de l'alçada d'un campanar.
3: Però no només Real Madrid.
2: I allà no hi ha un consell audiovisual que es posi pel mig.
3: No,
2: però... Aquí ningú rep cap sanció. És acollonant, tio.
3: Però no només Real Madrid Televisió. Florentino Pérez, per allò que va dir que li havien robat 7 de les últimes 14 lligues, no rebrà sanció, el cas ha quedat arxivat.
6: Ah, sí.
3: I Josep Mourinho, per la roda de premsa del diumenge...
6: Això és molt fort.
3: Segurament, perquè avui se sabrà oficialment, tampoc rebrà cap sanció.
6: Impressionant.
5: ¿Por qué me van a sancionar cuando lo único que he hecho ha sido verdades y realidades?
2: Saps quina és la sanció?
3: Quina?
2: Que fins i tot la caverna mediàtica s'està erigint
3: ara
2: contra Florentino,
3: sí,
2: contra Mourinho.
6: No,
2: és l'excusa dels

0: Ya no cola, ya no cola.
1: Estamos todos a favor. Somos un equipo.
2: Sí. No, no. Sí. Cada vegada hi ha més diaris que rajan de vostè, Florentino. Però vaja, Real Madrid Televisió...
0: Parlant de Papa de Roma.
2: Va la seva, Real Madrid Televisió, en un nou capítol d'escampar ronya. Ahir va atacar directament l'Atlètic de Madrid i el seu entrenador, el Cholo Simeone. Sí, recordes, Cholo, que tu vas advertir a Mourinho que havia d'anar en compte amb el que deia a les rodes de premsa. I ara, la televisió oficial del club t'ha qualificat d'hipòcrita i ha tirat d'hemeroteca per desacreditar-te.
3: Después de lo que todo el mundo vio en el derbi, de un arbitraje escandaloso que todo el planeta del fútbol reconoce, hay quien prefiere mirar para otro lado y pedir respeto, pero solo a veces.
4: Peligrosamente complicada para otro equipo que no sea el Real Madrid. La veo peligrosamente preparada para el Madrid.
3: Ahora exigen respeto, pero si no les gusta lo que ven, comunicado al canto. El propio consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, emitía un comunicado en nombre del club que destacaba lo siguiente. Dejar al Madrid con 10 jugadores en su estadio son palabras mayores. Y citas como, cualquiera que lo observe desde fuera puede ver que desde hace décadas casi siempre ocurre lo mismo. Y añade, son conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto. El sistema es así y desde el Atlético no podemos cambiarlo solos. Nos hemos acostumbrado al sistema.
0: Sí, señor.
3: Palabras ratificadas justo después por su entrenador Diego Pablo Simeone en sala de prensa.
0: Ja, és que si no m'equivoco, fins i tot l'àrbitre aquest que va expulsar, bueno, que va deixar, que ho va fer tan malament segons Florentino l'altre dia al derbi madrileny, aquest tio pot ser que l'hagin apartat un parell de jornades?
2: Encara no se sap, però pot ser. Ara hi ha l'aturada per seleccions.
5: El del VAR, el Trujillo, este que salía en la que se avecina, Fermín Trujillo, me empotrao a más de 10.000 mujeres.
6: No és el mateix.
5: Tienen que apartar.
1: Bueno, lo que tiene que hacer Real Madrid Televisión es poner la clasificación cada día en portada, porque estamos nosotros segundos y ellos son cuartos.
2: Això és veritat.
0: Es farà una mica llarga l'aturada pels aficionats del Real Madrid. Alguna cosa més?
2: Sí, puc explicar una història molt ràpida que m'ha cridat molt l'atenció. A veure, el titular seria aquest, nois. Una màquina d'aplanar la gespa ha atropellat un exjugador de la Premier League d'Anglaterra mentre escalfava.
1: Sí que era lent, no, el jugador?
2: Sí, sí. El jugador en qüestió és Andros Townsend, exjugador del Tottenham, del Newcastle i de l'Everton. Juga a la Lliga tailandesa i aquest cap de setmana, mentre escalfava, una de les màquines que aplana la gespa el va tirar al terra i li va passar per sobre d'una cama.
0: Aquí tenim el moment. No, és broma, és broma, és broma.
2: Per sort, Townsend no es va fer res greu i, de fet, va acabar entrant al camp els últims minuts. Després s'ho va prendre amb humor a Instagram i va dir al final, jugar fora de casa contra l'Stoke no estava tan malament.
0: Escolta'm, això sí que era vermell, per la màquina de llegir.
1: Això era penalti per la Real Madrid.
2: Era penalti, era penalti.
5: L'àrbitre no ha dit nada, no ha pitado falta. Esto en el Barça, 3 penaltis.
1: Imprimeixo.
5: És duríssim, perquè és un vídeo, però voy a intentar imprimir esto.
6: Frame por frame.
5: No sé què és un frame.
7: Muchas impresiones.
0: Ho deixem aquí.
2: Som-hi.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Pedrol. A vosaltres.
0: No, estic aquí. Amb els efectes de la gespa. Amb l'efecte de la impressora.
1: Albert Pedrol, que ho fa molt bé.
2: Ai, moltes gràcies.
5: Pel rojo.
8: Rec 105 Barcelona. Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
10: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
11: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lean Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lean Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
12: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
13: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
14: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
13: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
14: catalunyaplans.com.
15: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Benis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
16: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
17: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
18: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
19: Qué ambientazo, mano.
18: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiteado sobre la línea.
19: Qué barbaridad.
18: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
19: Buena venta.
18: Buena venta, buena venta. ¡Coche seminuevo para casa!
19: Ven a por más.
18: Ven a Ocasión Plus.
20: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
21: Doncs ves a Mr. D.
20: Mr. D?
21: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar, a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
22: Matina Codina.
23: És el programa que escuchem mentre fem obres de Camp Nou. Aquest programa és quasi tan bo com posar platur. Si necessiteu fer una reforma, Reformas Infinity e Hijos. Soy Noboya Dimitri, con més de no sé quants anys d'experiència.
22: De 6 a 11 amb Ernest Codina, a RAC 105.

0: Miami, el raper Florida i el Good Feeling que sempre transmetem des d'on? Des de Resen, sí, des del matí acudint al teu show Despertó de Confiança, que ara t'explica amb aquesta alegria una batalla mortal que s'ha produït a Grècia.
1: Amb alegria no, Ernest, alegria cap. És molt seriós.
0: Què poso, música trista?
1: No, posa tensió, tensió primer.
0: Tensió.
1: Primer tensió.
2: Amb alegria.
3: Venga, un poquito de respeto, ¿vale?
2: Madre mía.
1: Un hotel a Grècia, a la paradisíaca illa de Paros.
4: És molt maca aquesta
1: illa. Està al costat de Faros.
4: De Faros.
1: Deixa'm entrar als detalls, no passa res. La discussió entre dos senyors, un de 76 i un de 82 anys. Per què poden discutir dos senyors d'aquesta edat a un hotel?
3: Ostres, per les patates del bufet.
1: Pràcticament, però no.
0: Ser un iogurt grec, no sé.
1: Visualitzeu aquelles imatges terribles d'apocalipsi on els hotels obren la piscina a les 8.
4: Ui.
1: I ja hi ha una cua de 70 persones.
4: Uf. Que fan sprints,
2: sí,
4: no?
2: Sí, que horror.
1: Fent sprints per posar la tovallola i després anar al bufet.
0: Sí, senyor. Sí. Sí, senyor.
1: Doncs va passar que hi havia dos iaios i una única gandula.
3: Ostres!
1: No! Una única tombona en català.
4: És una gandula.
1: Per prendre el sol a la piscina.
4: Ostres.
1: Van començar a discutir, cadascú amb el seu idioma, i que si tal, i que si motherfucker, i que si quiero, i que si tengo, fins i tot es va arribar a dir. Oh. I els insults van donar pas a les empentes, i les empentes van donar pas als cops de puny.
3: Ai, va,
1: i
3: per la gandula.
1: I que me haces, i ara estàs a ti, i tu madre,
2: oh.
1: I tal, i vinga, hòsties, i pam, i la gent aplaudint, i jo apuesto por el viejo de la izquierda,
4: tras
1: i pam,
4: juego.
1: I pop, i de sobte, un dels dos, el de 82 anys, del propi susto de l'adrenalina, comença... Ai!
4: No!
1: Ai!
2: Ai, no! Ai, no!
4: Ai, ai, quina por!
1: No el va matar un cop de puny, però el va matar el seu propi cor.
2: En sèrio?
4: Ostres!
0: Si no t'importa, m'agradaria fer un minut de silenci per aquest grec
1: que va patir aquesta
0: aturada cardíaca en plena discussió.
4: Com es deia, Lluís?
1: Sí, Papadopoulos, crec.
0: Papadopoulos Dopescu.
1: No, això és si fos romanès.
5: Sí, aquest és el tiet meu. És d'allà de Romania.
0: Escolta'm, no, és veritat que a certa edat que ja no tens res més a fer, pots discutir per qualsevol cosa.
2: No, però és com la història... Jo vaig explicar la temporada passada uns avis que estaven jugant a la petanca. I un es va morir d'un infart perquè l'altre li va tirar una bola perquè els dos volien ombra, o una cosa així.
1: I es va morir de l'infart.
2: Es va morir de l'infart, de l'ensurt, mentre la pilota li arribava.
0: D'entrada.
1: O sigui, la pilota molt lenta.
2: No, però quan li van fer l'autòpsia van veure que havia sigut un infart i no el cop al cap.
0: És que a partir de certa edat estàs ja delicat. Recordeu passar pel cardiòleg a fer les revisions oportunes.
6: Si no que importa, m'agradaria fer un minut de silenci.
0: Per si part també el de la petanca, que no sabia que...
4: Aquest amb caràcter retroactiu, a més.
0: Exactament.
1: Aquest com es deia, Lluís?
6: Boliche d'ouscos.
0: Bé, va, i ara ja...
1: A vegades sembla que s'ho inventis.
6: Ara ja no fa gràcia.
1: Exacte. Bueno, poca broma, al final va haver-hi una persona, esteu aquí rient tots, i va morir un senyor que només volia prendre el sol. Em sembla una falta de respecte que estigueu tractant amb aquest cinisme una notícia.
0: Tu estàs tristíssim.
4: El sol mata, al final.
1: No era el sol.
0: Va, de veritat, nois. Aneu a la redacció, ens quedem viu la mare aquí, aguantar això.
4: Per fi.
2: Aleluia!
0: Gràcies, Sergi.
1: No, gràcies no, perquè t'has enfadat.
0: No, m'he enfadat.

0: Tina Codina. Només a RAC 105.
1: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
2: Millor que genial.
1: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
4: Vine a la castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
5: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
6: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
7: Comprant alt, diumenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
8: Que l'any serien...
9: Un, dos, tres...
7: Més de 2.400 euros.
8: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
7: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
11: Potser aquesta?
12: No, els pistatxos diu pas tu.
10: O bé aquesta.
13: Diumenge sense drama.
11: I què me'n dius d'això?
13: Segurament t'estim.
10: Tot i que aquesta altra...
14: M'avorraria sa memòria.
10: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
10: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
11: Marcos.
10: Els Amics de les Arts.
11: Maria Jaume.
10: Teràpia de Xoc.
15: Com dius?
10: Torna la Mercè de RAC 105.
16: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.
0: Matina Codina.
17: Són molt bons, són molt bons. Es lleven ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora i ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
10: Matina

0: de posar Catalunya i la ràdio potes en l'aire aquesta hora del matí, una cançó sensacional, tant per la ràdio com per les pistes de ball. Déu-n'hi-do quina energia que porta Ugel últimament, eh? Jamaican Bam Bam dona el tret de sortida a l'última hora d'aquesta edició 1119 del Matina Codina. Passa un minut de les 10. Comença l'hora tronera del Matina Codina de RAC 105 amb la Mar Puga. Bon dia.
1: Hola, què tal?
0: Estàs menjant, eh? Estàs engolint.
1: Sí, però no es nota. Ja
0: no,
1: estic.
0: No passa res, no és una crítica, no és una crítica.
1: He tragat.
0: A veure, vull dir...
1: Sí, m'estic menjant una entrepada fa dos dies.
0: Ens llevem molt d'hora. De què és?
1: La tonyina, el vaig portar sí. Ahir, però no me'l vaig menjar, me'l menjo avui.
0: I què? Està bona o no?
1: Sí,
0: una mica,
1: sí, aviam.
0: Una mica passadota.
1: Estaria millor una entrepada avui, sent sincera.
0: Ja.
1: Però és no, comestible.
0: Mira, està molt bé que no llencis el menjar, veus?
1: No, no, i me l'acabaré.
0: És una,
1: però bueno,
0: una noia
1: ni
0: amb valors educada.
1: Home,
0: la
1: molt
0: Marcuga.
1: Educada, que els pugues són molt educats.
0: Passa un minutet de les 10. Efemèrides, pels que
1: vinga.
0: Arribeu tard a escoltar-nos i no sabeu quin és el context històric del dia d'avui. Som-hi.
1: Doncs mira, començarem a escoltar un tema dels Pets, que és aquest.
2: Passa setembre, melangiosi.
1: Per celebrar que avui comença la tardor. Molt ja estem,
0: bé.
1: Aquesta estació de l'any tan bonica. I avui he escoltat una frase a la ràdio que
0: a
1: deien...
0: Veure.
1: No, m'agrada molt. Han dit, només queda una estació de l'any per Nadal. Clar, jo mai ho havia calculat així. Queda molt menys,
0: sí.
1: Si ho penses. La següent ja és Nadal, perquè és hivern.
0: Però què et sembla si gaudim primer de la tardor?
1: Doncs
0: i totes
1: mira,
0: les coses bones que té la tardor.
1: Em sembla
0: la
1: tan bé.
0: La gastronomia tardorenca.
1: No, m'encanta la tardor.
0: Els paisatges canviant abans no caiguin les fulles i totes aquestes coses. Va, avui també fa anys del naixement de Nintendo.
1: Sí. Avui es fundava al Japó l'empresa Nintendo el 1889, aquest fabricant que actualment construeix consoles i desenvolupa molts videojocs cada vegada més.
0: Bons records. Mira, si us sembla, podem recordar al llarg d'aquesta hora videojocs de la vostra infantesa.
1: Ah, va,
0: al 608-7171-41. A quin joc us vau viciar? Expliqueu-nos-ho.
3: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Aquell que et fa remoure l'estómac amb papallones de dir, hòstia, no m'ho passava bé jo jugant a la consola amb aquell joc, eh?
2: Los dos extraño dueto emoción.
1: Estem escoltant aquest meravellós Daniel Ligés, el fantasma de l'òpera, i és que el 1909 es publicava la novel·la per fascicles de Gaston Leroux, el fantasma de l'òpera.
0: Que t'encanta.
1: M'encanta, és una meravella, i fa un any estaven aquí al Teatre Tívoli de Barcelona i vaig tenir el gust i el plaer de gaudir-la més d'un dia. I el 23 de setembre del 2008 sortia al mercat oficialment el sistema operatiu d'Android pels telèfons intel·ligents.
4: Navegando por la red, navegando en internet.
1: Atenció que naveguem, el 2002 es posava en circulació la primera versió del navegador web Mozilla Firefox.
0: En aquesta ràdio són bastant del Google Chrome, eh?
1: Bastant,
0: tot sigui
1: sí.
0: Dit, tot sigui. Aniversaris. Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari, Mar?
1: Doncs aquesta potser sí. Avui l'actriu Aina Clotet fa 44 anys.
0: Tant
1: des d'aquí la felicitem. Sisplau.
0: Té pinta d'aniversari una mica pijet, no? Un bon,
1: sí,
0: un bon pastís,
1: sí.
0: Un bon pica-pica, la gent de 21 botons.
1: Total.
0: Que sí. Qui més?
1: També l'actor Patrick Criado, en fa 31. L'exfutbolista Joan Manuel Asensi, en fa 77. El Bruce Springsteen, avui en fa 77. Bona, Mar. Home.
0: És estrany que no hagi rebut avui un missatge de l'Ivan Medina o del Jofre Llombard, que són dos amics meus que donarien un ronyó o un fetge al pàncreas al Bruce Springsteen.
1: Jo he felicitat a Manel Fuentes avui,
0: ah, sí?
1: Perquè és com el Bruce català.
0: Ai, sí,
1: sí
0: tant. Passen 4 minuts de les 10 del matí. Ho hem de parar tot perquè és l'aniversari d'un dels ídols de la Mar Puga. Ja hem insistit que ella sap separar molt bé l'artista.
1: Molt, si no, no ho seria.
0: Ja sabem que la persona és un desastre.
1: La persona la deixem de banda, però ens quedem amb la seva música. I és que avui fa anys,
0: sí.
1: La persona que canta això.
2: Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente, me va.
0: Arribant aquella olor de persona gran.
1: Sí, sí, sí, que està gran, sí. Avui em fa 83, el Julio Iglesias.
0: Una mica de rancietat. Ja, ole.
2: I jo, pararata, amo la vida i amo el amor. Soy un truán,
0: sí.
2: Soy un señor.
0: Jo crec que és un bon amant de la vida,
1: sí,
0: i també a vegades s'ha passat amb les dones, com ja s'ha publicat últimament. Alguna cosa més, Mar Puga?
1: Res més,
0: doncs vinga,
1: que aquí seguim.
0: Deixem aquí el tema Julio Iglesias i posem Calvin Harris, que és molt més de RAC 105.

0: Home, possiblement el gran número de la Natasha Bedingfield és tan bona que no està escrita en written. El Matina Cuina 10 i 10. Avui estem celebrant la fundació de Nintendo, Marc Puga, i ara ens portes una notícia sobre videojocs, precisament.
1: Sí, perdó, és que està...
0: No, necessito tragar. És que... Tu creus que ha de ser just el moment abans d'obrir el micro que t'has de posar la teva a la boca?
1: He de dir que he calculat malament. Pensava que era més ràpida tragant i tu més lent explicant. Vinga, va, estem celebrant que Nintendo fa anys es fundava tal de com avui.
0: És increïble, el teu.
1: No, aviam, endavant. És la primera vegada que m'ha passat això. Necessito alimentar-me, és que endavant, no menjo res des d'ahir a la nit.
0: Naturalitat i transparència. Ja, si t'has de tirar un pet en antena, te'l tires també.
1: Home, doncs sí, millor que retenir-ho.
0: Només faltaria.
1: La Nintendo fa anys i hem buscat quins són els jocs més venuts de la història de Nintendo.
0: Molt bé, molt interessant, aviam.
1: I déu-n'hi-do, perquè majoritàriament parlem de Mario Bros, que Mario Bros va ser el primer que es va inventar, com a curiositat, el 1985 va arribar el Super Mario Bros, un videojoc que va convertir el Mario en una icona mundial. I ha venut més de 40 milions de còpies, segons dades històriques, a partir d'aquell mateix any.
0: Poques em semblen. Poques em semblen.
1: Poques em semblen. Vinga. El 2006, el videojoc més venut va ser el Wii Sports, amb una diferència bastant abismal. 82,9 milions d'usuaris compraven el videojoc i jugaven amb aquella Wii que... Recordem que et llegia el cos, no? Movies el braç i és com que tu jugaves els esports amb la Wii. Després, el 2017, anys després, va ser el Mario Kart 8 Deluxe, que van sortir tot tipus de Marios Karts. Doncs és el segon videojoc més venut de la història de Nintendo, amb 71,53 milions de vendes.
0: Era boníssim el Mario Kart, mare meva. Jo fotia unes curses brutals, jo era molt bo, amb el Mario Kart. Sí, sí, i a més ja competia contra mi mateix perquè és que guanyava a tots els nivells i al final ja era, corries contra el teu propi fantasma.
1: Era molt xulo.
0: Brutal. Què més?
1: I el tercer joc més venut de Nintendo de la història ha sigut l'Animal Crossing. No sé si a tu et sona.
0: No.
1: Eren uns personatges que anaven així...
0: Aquest
1: com per un
0: no,
1: camp o no, construint no cases. Jugat. Animal Crossing, bé.
0: I tu a què jugaves?
1: El més venut del 2020. Jo jugava molt al Mario Party, que podia jugar amb altres persones. Jugava molt al meu germà, amb els meus cosins, perquè connectaves entre Nintendos.
0: Sí.
1: Jugava molt al Mario Kart i jugava molt al Nintendogs, que era de gossets.
0: De dogs,
1: de gossos. Tenies un gos i l'havies de cuidar. O sigui, era una tonteria, però i el traies a passejar.
0: Però si tens el pis petit i no pots tenir un gos de veritat...
1: Clar, el tenies a la Nintendo.
0: Nintendogs. Sí, molt sí. Bé. Molt, i el nom està molt bé. Tenim també comentaris d'alguns oients. 608-7171-41. Quin ha estat el videojoc de la teva vida? Hola.
2: Bon dia, matiners. Bon dia. Soc en Josep. Hòstia, jo havia jugat molt, molt al Street Fighter. Va, parir. Se'm vaig quedar un fart de jugar amb això... Va, una abraçada, una a tots. Adéu. Vinga. Marc, guapíssima.
1: Home.
2: Millora't. Vinga. Adéu, guapíssima.
1: Home, moltes gràcies. Una abraçada.
0: Espera't, és que estava buscant efectes de la Street Fighter perquè eren boníssims, mira.
3: Shoryuken.
0: Ah, Yuken.
1: Uau.
0: Hòstia.
1: Mira, quins records.
0: És que jo agafava la Chun-Li. Que era boníssim. Aviam si trobo la Chun-Li.
1: Aviam, s'ho està passant bé com si estigués jugant ara.
0: Això és quan es moria. Tremenda nostàlgia. Va, més comentaris.
1: Vinga, que ens estan arribant.
0: El videojoc de la vostra vida.
4: La soc la Nafasta Sabadell. Felicitats pel programa.
0: Gràcies, amore.
4: Jo amb la Game Boy jugava...
0: A la Game Boy.
4: El Tetris i... I el Mario Bros.
0: Mario Bros.
4: I la Barbie. I un joc de gossos.
0: Molt bé.
4: Vale? Adéu.
0: Hòstia, jo amb el Tetris també m'havia viciat moltíssim, a la Game Boy. En fi, va, participació oberta, perquè avui fa anys de la fundació de Nintendo i ho volem celebrar al Matina Codina de RAC 105, perquè sabem que sou uns players.
1: I tant, que ho sou.
0: Uns gamers, Ja no es fan els videojocs d'abans, tampoc,
1: no,
0: la veritat sigui
1: dit. No, és veritat,
0: això. S'ha perdut una mica tot això.

0: Codina. Només a RAC 105. Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar les assegurances de salut de Línia Directa. Pots demanar cita directament amb els millors metges especialistes i, a més, pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
1: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
2: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
3: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
4: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
8: Potser aquesta?
7: O bé aquesta?
9: Diumenge sense drama.
8: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estimo.
7: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
10: Què?
11: Torna la Mercè de RAC 105.
7: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
11: Marcos.
7: Els Amics de les Arts.
11: Maria Jaume.
7: Teràpia de Xoc.
10: Com dius?
7: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.
0: El Matina Codina el feu vosaltres.
13: Ei, bon dia.
14: Bon dia, Matina Codina.
15: Hola, matiner.
16: Bon dia, Matina Codina.
15: Tenia un bon dia.
17: Bon dia, matiner.
18: Bon dia, matinaires.
19: Bon dia, codinaires.
20: Vinga, va, som-hi.
21: Bon dia, matinero.
22: Vinga, va, bon matí.
15: Un petonet.
23: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí. Y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero encantado de vida. Encantado de vida.
0: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi dubi.

0: Aquest cap de setmana tornarà a haver-hi concerts allà al Disneylandia, aquell que ha muntat la Shakira a Madrid, i veurem com va. Segur que canta i que triomfa molt aquest Dai al costat de Bonavoy, que no crec que hi passi ell mateix, eh? Va, escolta'm, 10 i 23 d'aquest dia, 23 de setembre, a Marc Puga, hem de parlar d'un programa de tele que es diu El Gran Perro Andaluz, que presenta el Manu Sánchez, no?
1: Sí, el presenta el Manu Sánchez, sí, i ha anat a Jesús Vázquez.
0: Ha tingut el Jesús Vázquez, correcte.
1: I té com una mena de recado pels marits, i li ha explicat a Manu Sánchez que els homes, sobretot, haurien de cuidar-se una mica més.
0: Sí, tot ve una mica arran del fet que el Jesús Vázquez, als seus 61 anys, sembla que en tingui 40, tot i que, Albert Buscarons, bon dia.
2: Hola!
0: M'interessa això que estaves dient fora d'antena, que potser ja no tant, no?
2: No, que sí, Jesús Vázquez, ningú li pot treure els mèrits de que té un cos de gimnàs, ho treballa, tal.
0: Sí.
2: Però
0: sí,
2: cirurgies també en porta unes quantes.
0: Sí, però jo et firmo estar com el Jesús Vázquez. Jo crec que sembla més granió que el Jesús.
2: Ja va estar. Jo crec que aquest tio porta 45 anys de la seva vida en
1: tota
2: el gimnàs
1: vida.
2: A diari.
0: Sí, sembla que l'hagin cronitzat, eh?
2: Sí.
0: Sembla una mica el senyor Disney. Bé, doncs escoltem una mica el que va dir el Jesús Vázquez. Doncs ara no va.
1: Ah, no?
0: Espera't un segon. Espera't.
3: Ja. Decidles que curren un poquito, que vosotras os cuidáis más y estáis muy bien cuando cumplís años. Y ellos se nos abandonan muy deprisa, dejan, en cuanto se casan, dejan de hacer deporte y tal, y no es lo que eran cuando se casaron, así que ponerlos a desfilar.
4: ¿Ya por alusiones?
3: No, y oye.
4: No, hombre, Carita.
3: Bueno, venga, va.
4: No, hombre, Caris, te está entrando en temas personales. Yo pensaba que no íbamos ni a atacarnos. A mi favor decir que yo abandoné el deporte mucho antes de casarme.
3: Así que a ti ya te compraron así.
4: Así que yo no me doy por aludido.
0: Però hi ha una cosa aquí que trobo una mica injusta, que és que el Jesús Vázquez demana a les senyores que activin els seus marits. Escolta, els seus marits, sí, crec que aquí hi ha d'haver una llibertat individual, no?, i també una consciència pròpia de tenir tu el gest, de fer el primer pas, d'anar al gimnàs, de moure't, d'alimentar-te bé i de cuidar-te si et ve de gust. Si et vols destrossar, també és una opció ben legítima, no?
1: Ara, Manu, clar, cadascú.
0: No, sé, clar, és que aquí... Què ens ha de dir el Jesús Vázquez ara, de què hem de fer nosaltres, m'entens?
1: Però no t'enfadis ara amb el Jesús Vázquez.
0: No, perquè...
2: És legítim destrossar-se.
0: No, perquè em toca els collons, que un tio que és tan ben plantat i tan guapo, ara em digui, mira, com m'he de vestir, quantes hores anar al gimnàs, si m'he de cuidar o no m'he de cuidar.
1: Cadascú ha de fer el que consideri, el que vulgui.
0: Ja està, però ja està bé, ja està bé de sempre donar el valor absolut a les paraules d'aquests que surten a la tele. Els que tenim raó sempre són els de la ràdio, de tota la vida.
1: 100%.
2: Llàstima que no hi hagi ara mateix el Clapés aquí, perquè opinaria exactament el mateix.
0: Sí, no?
1: Segur.
0: Sí, claro. Escolta, Marc Puga, moltes gràcies, eh?
1: A tu, home.

0: Harry Styles, que està fent manta vegades al Madison Square Garden de Nova York, una residència com la de Shakira, però en un recinte, diguem-ne, que ja estava establert allà, a la Gran Poma. Estem fent una trucada...
1: molt especial.
0: A la Núria.
2: Sí?
1: Hola.
0: Hola. Núria!
2: Hola.
0: Mira, truco
2: hola.
0: De la ràdio amb la Mar, des de RAC 105, al Matina Codina, que sou amigues vosaltres dues, eh?
1: Molt amigues.
2: Sí, una miqueta.
1: Hola, Núria! Buenos días! Com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
1: Què t'esperaves, aquesta trucada?
2: No.
1: Ah, no, no és de part nostra, eh? És algú que ens l'ha encarregat,
0: sí.
1: No, Ernest?
0: Correcte, de part de la Ruth i el Xavi, que et volen felicitar, perquè quants en fas aviat?
2: 26.
1: Sí, no? Al revés.
0: 62!
1: Felicitats!
0: T'he de dir que colava, però tens una veu molt juvenil, no?
1: Home...
2: Només la veu. T'asseguro que només la veu.
0: Una veu molt juvenil, molt atractiva. Tens un to ara mateix així com una mica baix. Entenc que estàs a l'oficina. Estàs treballant. On ets ara mateix?
2: Sí, sí, a l'oficina. Estan arreglant l'ordinador.
0: Ah, mira, els ordinadors em tenen fred.
1: Mira, a l'Ernest també li està fallant. Esteu ja, connectats ara mateix.
0: De veritat, tinc la pantalla aquesta que fa el tonto, que és un gustàs. Doncs no sé si tens prevista alguna celebració amb els amics, amb la família. Quins plans tens pels pròxims dies?
2: Anirem a dinar por ahí.
1: Ara.
2: Al cap de setmana.
1: Però a on?
2: Anirem a dinar por ahí.
1: A on?
2: A on? Endevina, Omar.
1: Aviam, jo diria, potser, no sé, normalment quan a Barcelona se celebra la Mercè, a l'Estartit es fa la festa dels pirates. No?
2: Por ahí.
1: Se'n va l'Estartit. Mira, aprofita tu que pots.
0: Sí, mira, la Ruth i el Xavi ens diuen que moltes felicitats, que t'estimen molt, que tenen moltes ganes de compartir, efectivament, això que diu la Mar, aquesta... els pirates a l'Estartit, veure't somriure, diu que heu passat un any molt complicat, però que sou una pinya i que sortireu endavant com sempre heu fet.
1: Evidentment.
0: Aquest és el missatge, Núria.
2: Molt bé.
0: Un petonet molt gran.
2: Moltes gràcies.
1: T'estimem, Núria.
2: Gràcies.
0: Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat. desperta@rac105.cat. Aquest és el correu electrònic per sorprendre la gent que estimes i enviar el missatge que tu consideris.

0: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: seu marit, el Michael Polanski. La criatura es diu Rose Bean Polanski, eh? Bueno, escolta'm, la Lady Gaga, que segurament ara està perseguida pels paparazzi, com
1: segur,
0: és la vida,
1: segur.
0: Sí, quines casualitats i quines contradiccions. Clar, tothom vol caçar la cara de la criatura. 5 minuts i 3 quarts d'onze. Setmana molt gran a RAC 105.
1: Molt.
0: Perquè torna la Mercè de RAC 105. Estem tots nerviosots per aquesta gran festa que veurem el divendres 25 de setembre, a la qual podeu venir, tots vosaltres, oients del Matina Pudina.
1: Veniu!
0: Amb les actuacions dels Catarres, els Amics de les Arts, Marcos, la Maria Jaume, Teràpia de Xoc. Viurem moments molt diversos i molt emotius i molt intensos i molt festius. Que estem de festa, tu! Divendres 25, a partir de 8:45 del vespre, no us perdeu amb entrada lliure la Mercè de RAC 105 amb el suport de...
1: Aviam.
0: AM Bus Metropolità... Clubs Eurofitness, Galetes Birba, que bones que són, Santander Es Music i Veolia. I avui...
1: Digue'l,
0: no deixem les celebracions.
1: No.
0: Estem de commemoració perquè fa 137 anys que va néixer l'empresa fundadora de la consola Nintendo.
1: Doncs sí.
0: Va ser el 1889. Marpuga, van començar fent cartes, no?
1: Va
0: van començar
1: Japó,
0: fent videojocs.
1: Sí, van començar a fer cartes i actualment construeixen doncs, les consoles i desenvolupen els videojocs que tots i totes coneixem.
0: Sí, el creador es diu Fusajiro Yamauchi.
1: Mira que bé ho pronuncies.
0: Fusajiro Yamauchi, aquest senyor, aquest senyor i tota la seva família estan forradíssims. I us preguntem quin ha estat el videojoc de la vostra vida. Tenim molts comentaris.
1: Molts.
0: Hola, bon dia.
2: De matineros. Doncs jo havia jugat molt a Street Fighter, però el que em va marcar, que no me'n recordo ja ni el seu nom, era un joc de màquina de bar, d'aquests de frisbee, que jo jugava, vam fer campana un company i jo a Bub.
0: Que guapo.
2: I de cop i volta estàvem jugant allà a la partideta de frisbee a la màquina, ens sí. Piquen el vidre i el mestre d'artístic i ens va dir, feu el que feu, esteu suspesos.
0: Hòstia!
2: I res, vaig repetir curs. Doncs me'n recordo molt d'aquest joc del frisbee.
0: Molt bé, va, te'n recordes per motius negatius, en aquest cas, no? Que et va suspendre el profe per estar jugant al videojoc aquest. Suposo que també ja acumulaves algun antecedent de mal estudiant, eh? Perquè un profe no et suspèn així per les bones de primeres. Un petonet des d'aquí, gràcies per participar. Més missatges, bon dia.
3: Bon dia, matineros. Bé, jo encara sóc jovenet, però, bueno, quan era més petit, el meu pare ha tingut sempre una màquina d'aquestes arcades, les típiques de bar de tota la vida, i jo me'n recordo de petit de jugar a l'Street Fighter, el Comecocos, el Pac-Man i el Bomberman, crec que es deia. Teníem tres plaques d'aquestes d'abans, que els jocs no anaven ni amb cartutxos ni històries, eren la placa base i la canviaves, i amb allò em passava les tardes jugant, la teníem allà al garatge, bueno, encara és allà. I quines tardes, tu.
0: I tant que sí. Aquest és un tema de nostàlgia i que bonica era la vida quan no tot era digital, sinó que era analògic, no? Tot bastant precari i rudimentari, no? Havies de col·locar el cartutx
1: com
0: a dins
1: canviat,
0: de la, no? de l'aparell electrònic, això que deia que era una placa base, no? Semblava que estiguessis jugant pràcticament a un ferro, no? Va, més comentaris, hola, bon dia.
4: Bon dia, Matina Codina. Soc el Josep de Barcelona.
0: Home, Josep.
4: Doncs jo recordo que jugava al Pac-Man. Hores i hores jugant amb els fantasmes. Felicitats per el programa.
0: Oita'l.
1: Mira com juga el Josep.
0: El Josep, la mare que la va
1: parir. Que guai el Pac-Man, m'encantava.
0: Diu perquè jo em vaig viciar el Tetris, però aquest vici actualment serveix per saber posar els plats al rent de vaixelles, aprofitant l'espai o la compra del maleter del cotxe. Em passa el mateix, jo era molt bo al Tetris i em ve de gust col·locar les maletes.
1: Tot serveix per alguna cosa.
0: Mira, això ho poso així, això recte, com si fos la barra vertical, això així quadradet. Molt bé, home. Bon dia, matineros. El Dani des de Barcelona, el bar que anava a l'Iñaki, hi havia concurs de qui arribava més lluny amb el Tetris. Vaig fer pantalla 96 amb un crèdit. M'agradaria saber qui té el rècord. Fa una crida des d'aquí. Molts missatges, ara, eh?
1: Molts.
0: Però, malauradament, ho hem de deixar aquí, perquè toca fer una pausa, que encara tenim una mica més de feina al Matina Codina. La nostra feina, la de sempre, la que ens agrada, despertar Catalunya.
1: Molt.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
3: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
4: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
3: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics. Els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción. A Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción. La mobilitat del futur evoluciona amb tu.
7: Últimament a casa em diuen que tinc la tele massa alta.
8: I què els hi dius?
7: Com? Perdona, no t'he sentit bé.
8: Mira, passa't per Òptica Sanabre, que aquest setembre tenen una promoció del 50% en audiòfons i tenen les noves ulleres Nuance que incorporen ajuda auditiva per a pèrdues d'audició moderada.
7: Doncs sí, ja aniré a parar bé l'orella.
9: OpticaSanabre.com. 80 anys cuidant la teva vista.
10: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
11: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
10: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
11: catalunyaplans.com.
12: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
13: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
14: I amb oferta la grallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
13: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
14: A Sant Cugat i Barcelona Ciutat, plaça Letamendi, les Corts, Poblenou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
13: La millor carnisseria argentina amb delivery... a deliargentina.com.
15: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
16: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
17: Qué ambientazo, mano.
16: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
17: Qué barbaridad.
16: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
17: Buena venta.
16: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
17: Ven a por más.
16: ¡Venta! Ocasión Plus.
18: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre. Amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
19: RAC 105.
0: La Mercè de RAC 105.
19: Amb els Catarres. Diumenge sense
0: el 25 de setembre,
19: des de 2:15 de 9 del vespre,
0: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
20: Ja comença a fer

0: dies que vindran.
1: Doncs molt fans, i visca la música en català, i visca els Catarres, l'Eric, Jan i la Roser, i la seva música.
2: Fantàstics.
1: Un catàleg ja amb un gran fons d'armari, perquè porten uns quants anys al peu del canó, i tots són hits, la veritat. La nova també, i sonarà en directe aquest divendres a la festa major de RAC 105, la Mercè, a Barcelona, l'avinguda Maria Cristina, entrada lliure, a partir de 2:15 del vespre.
2: Atenció!
1: A veure, tenim notícia grossa de les últimes hores, que és que Espanya aquest any 2027 tampoc anirà a Eurovisió.
2: En principi no, podria tornar a quedar fora d'Eurovisió si Israel continua participant en el festival. El president de Televisió Espanyola, José Pablo López, ha anunciat que proposarà al Consell d'Administració de Televisió Espanyola mantenir la retirada d'Espanya de la propera edició, però això encara s'ha d'aprovar. És una proposta.
1: Crec jo crec que ja és oficial.
2: Ah, sí? Ah.
1: Sí. Sí, sí.
2: Bueno.
1: Ahir, perquè el Consell de Ministres era ahir.
2: Vale. Doncs s'ha aprovat
1: que s'ha fet oficial. No, Espanya no anirà a Eurovisió el 2020.
2: Doncs Espanya no anirà a Eurovisió. Recordem que el 2026, sí, aquest any, ja no va participar. Per tant, el 2027 tampoc veurem Espanya.
1: Bueno, i això del Benidorm Fest, que és un bluff, que per cert ja hi ha dates del Benidorm Fest. Ara t'ho dic, però... Mira, és que a més tinc la notícia aquí.
2: Doncs vinga.
1: No, espera't, ja... A veure si ho trobo, perquè jo també estic improvisant. És igual, que ja hi ha dates pel Benidorm Fest, que ara no sé quan és, però em sembla que és el novembre, desembre. Que no ho mira ningú, l'any passat va ser un desastre.
2: Sí. Va tenir jo vaig anar als Goya, que vaig entrevistar els guanyadors, que no recordo ni el nom, i ningú els... O sigui, com molt poca gent els entrevistava.
1: El premi no era 100.000 euros, però el share va ser baixíssim.
2: El share va ser molt baix. Mira, se celebrarà el 23 al 30 de gener.
1: Exacte.
2: El Benidorm Fest.
1: Del 23 al 30 de gener.
2: El 2027, clar.
1: Però clar, el premi seran 100.000 euros i aquí la gràcia era aquesta pugna, aquesta competició artística de decidir qui representaria Espanya a Eurovisió. Per tant, tenim aquí el company Jordi Ramos, que és un eurofan que te flipes, que deu estar tristíssim. El farem venir un dia d'aquests.
2: Home, sí, que ens expliqui ell millor.
1: Ara fem l'última pausa, l'últim break, l'últim KitKat del programa d'avui, i de seguida tornem ja amb tot l'equip sencer del Matina Codina.
2: Ai,
1: i el Toni Clapés posant el colofó final, la cirereta al pastís, amb la crítica del programa.
3: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
4: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
5: Valorado.
4: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
6: El éxito está asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack? CrystalBox.
4: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
8: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direccis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
11: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Perfecte, aquí el tens.
11: Ja?
12: Ja.
11: Sí?
12: És així?
11: De debò?
12: I tant, de debò.
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
14: Estoy aquí con Juan. Defínemelo esto en una palabra.
0: Apocalipsis.
14: És el apocalipsis. El apocalipsis.
15: Què dice?
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: Per nosaltres, l'apocalipsis té un nom i un cognom, Toni Clapés, perquè, no, perquè sempre ens fots una mica de volta i mitja i és terrorífic.
16: No, jo valoro, perdona, jo valoro la feina que feu. Si feu un bon programa...
1: Ets molt dur, ets molt dur.
16: Resaltarem que heu fet un bon programa, però si no ho feu, doncs no...
1: Però que hi ha maneres i maneres de dir les coses. Hi ha vegades que ets extremadament clar
2: veritat,
1: i això
2: Toni.
1: Fa remou, fa mal.
16: Sí. Però per això faig una part positiva i una negativa.
2: Clar, també,
16: perquè
2: bé.
16: Tingueu el contrapeu i...
1: Sí, sí.
16: Exactament.
2: Contrapeu.
1: Perfecte. Avui comencem per la cosa que t'ha agradat o la que no t'ha agradat.
16: La que m'ha agradat, la per que exemple, agradat, perquè després no us enfadeu ni digueu que sóc un negatiu. Avui la millor, en aquest cas, del programa ha estat la mare.
2: Ah, sí? Puga.
16: Molt bé, mare.
2: I això?
16: Home, doncs amb la secció que has fet, el concepte aquest de Divorce Planner.
2: Ah, t'ha agradat?
16: Que m'ha encantat. Una persona que gestiona divorcis i ajuda a les parelles a fer el pas de trencar ja la relació definitivament, que em sembla genial.
1: Gràcies. T'acompanya, t'acompanya en aquest moment, que no és fàcil.
16: Aquella empenta per enviar la teva parella.
2: És tot un negoci.
1: És de difícil digerir i com s'ha de fer, quan s'ha de fer...
2: Em faré divorci.
1: Quina és la manera de fer-ho.
16: M'ha agradat, ha estat interessant, ha donat molt joc i a més ho has explicat perfectament.
1: El que no sabem, és què cobra, que m'interessava bastant saber què cobra una divorce plan.
2: Ah, pensava que jo. No,
17: la
2: mà, no,
17: trencar parelles ho fa gratis, la mà.
2: Jo sí.
17: És broma, dóna'm la mà, l'estic donant la mà.
16: Imagino que cada una deu tenir un preu. No crec que sigui una...
1: M'interessava saber la tarifa. M'interessa a mi que no tinc parella.
17: Clar.
1: Escolta, això ha estat el millor. La Mar Pugui, la seva secció afusellada de Catalunya Ràdio. I què ha estat el pitjor del programa?
16: El pitjor, en canvi, ha estat el Xavi Pardo enrotllant-se com una persiana a mig informatiu, amb la notícia del Puigdemont i el seu possible retorn. Uf. Bueno, el tio no ho ha pogut fer més espès.
1: Ha sigut culpa meva perquè li he preguntat si depenia del Pablo Llarena.
16: Sí, però bueno, podria resumir-ho ràpid, però no, el tio ho ha fet espès i molt poc interessant.
18: El Constitucional va fer el primer pas per amnistiar també el delicte de malversació, que és el delicte que el Suprem de moment s'està negant a amnistiar i és l'excusa doncs, perquè Puigdemont no pugui tornar.
1: Però això és vinculant? Vull dir, ara el Pablo Llarena té l'última paraula.
19: Claro, el juez Llarena.
18: Hauran de corregir l'amnistia, entenc. O sigui, primer, ara encara no és definitiu perquè és un primer posicionament. És el posicionament sobre el recurs de Turull, que ara aquest dictamen que havia fet el ponent Macías, que era conservador, s'haurà de rectificar i el 6 d'octubre a presentar-lo modificat sent favorable ja a l'amnistia de Turull. I després aniran arribant els altres recursos, el de Bas, Dolors Bassa... Algun dia arribarà el recurs de Puigdemont. El que passa és que la primera, el posicionament que hi hagi amb Turull...
1: Perdó, que ja està. Quan torni el Carles ens avisa.
17: Sí, envia'ns un WhatsApp i ja el mirarem.
1: Fa molta ràbia, però, que et preguntin una cosa i tu, amb tota la teva bona fe del món, la vulguis explicar i llavors acabis sent el dolent de la pel·lícula.
17: Ara,
1: no?
17: A mi, el Pardo, just després d'això, hem anat un moment a la Publi, hem anat a fer un cafè a la cuina, ens hem trobat i m'ha confessat que artificialment ha allargat la notícia per intentar veure com de llarg ho podia fer abans que tu el tallessis.
2: Ah, sí?
17: Com a experiment social, suposo que algú que ve de la Generalista, a veure com gestiona això la ràdio musical.
16: Jo, si fos ell, no jugaria molt amb aquest tipus de bromes, perquè no seré jo qui posi i tregui gent de l'equip del Matina Codina,
1: Jo encantat de donar-te aquest marrón. No,
17: que ja ho salto jo, Ernest.
1: Aquest marrón.
16: Però fins on jo sé, a l'estaix de pretemporada es va dir, va sortir el nom del Pardo,
17: ostres,
16: i es va dir que el Pardo feia l'informatiu molt llarg i no us venia bé.
2: Ostres, ja ho ha dit.
17: Prou.
1: Quina nota ens queda, Toni, després de tot el que has pogut escoltar avui al programa?
16: Per un programa amb seccions interessants com la de la Mar.
2: Toma!
16: Però també amb un presentador d'informatius que dorm les ovelles.
17: Wow.
16: La nota del Matina Codina d'avui és un 5.
2: Molt bé, Marc! És que he fet la millor secció del que portem de temporada.
17: Vamos! sense paraules està la revista.
1: Doncs, sí, sí, Toni, moltíssima... No sé, aquesta cinturia m'encanta i penso que soni. Toni López, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies, Xavi Cazorla.
17: Adéu.
1: Gràcies, Alan Lillo.
0: Gràcies.
1: Marc Puga, moltes gràcies.
2: Ah, tu, per favor.
1: Acaba't de recuperar, eh?
2: Sí, avui fa una setmana que em vaig trencar el peu. Ho celebrem.
17: Ai, pobrecita.
2: Sí, a la una farà...
1: Que pagui l'esmorzar. Que pagui l'esmorzar.
2: Va, sí.
1: L'esmorzar.
2: Va, us convido després.
1: Sergi Ferrer, moltes gràcies.
17: A tu, Ernest.
1: I també gràcies al Xavi Pardo, malgrat tot. A la Mònica Usart, a l'Arnau Molet, Pedrol, ja està, sí.
0: El becario.
1: I el becario. Ah, sí, veritat, l'Arnau Marco, tu.
17: Si hem d'estar pendents de quan ve, quan no ve, per donar-li les gràcies.
15: Aquesta setmana interessa perquè divendres ha de portar a esmorzar, que és l'últim dia.
17: Ah, ja veuràs com aquell dia no va a l'autobús.
1: Divendres plega, l'Arnau Marco.
15: Ai, pobre.
1: Això sí, no agafa pont perquè és la festa local de la Mercè.
17: Hòstia.
2: Ah, ostres, igual avui és l'últim dia.
0: Oye, que dice que van en unos autobuses supersónicos que no frenan. Porque una vez se iba
2: sí,
0: en autobús,
2: es
0: dijo, es que ahora ya ha cogido el autobús y este ya no frena.
2: Sí,
0: no, ya no volvió nunca.
17: Per baixar a casa seva va saltar en marxa, ell. Com la Índia.
1: No falteu aquest nano que ho dona tot.
15: T'ha de portar a esmorzar, tractar-lo bé.
1: A tot això, jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Demà dijous, juernes.
17: Sí, senyor.
1: I tornarem ben d'hora a les 6 del matí. Ara s'hi posa en Molet amb la teva música. Sí, bon dia, bona hora. Adéu.
19: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
20: Quina ràdio escoltes?
19: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!
20: D'acord.

Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.

0: Déu-n'hi-do, eh? Anotar, aquesta cançó ha triomfat moltíssim a través de tot el món. I aquí a RAC 105, evidentment, també Talk to You per arrencar nova hora.
1: La teva música
2: amb Bernau.
0: Ens hi posem després del Matina Codina, repartim èxits, com sempre, repartint ritme. Ets allò correctíssim, ets a casa, per tant, ni se t'acudeixi i tocar el dial, posa't còmode. Nosaltres ens encarreguem de la música. De seguida passarà per aquí Joe amb End of Beginning, però abans, Bruno Mars. Que ve a animar-nos amb aquest treasure, un clàssic.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
4: No pots canviar d'emissora.
5: 9 hora de la matina, Codina, d'aquest primer programa postvacacional.
6: Quins seran els èxits del futur?
7: I'm Levirin. I'm
8: Benson Boone. This is Dua Lipa.
9: This is Daniel Dyer.
3: La història continua. La teva música.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Potser ja n'heu parlat molt, d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, o un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
14: I des de 16.400 euros.
13: Què?
15: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
16: La Mercè de RAC 105
17: amb els Amics de les Arts.
16: El 25 de setembre.
17: Des de 2:15 de 9 del vespre.
16: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Taros, diuen tiets, evidentment, els coneixes sobradament. I aquesta és la seva proposta festiva, alegre, que ens va encaixar a la perfecció quan la van treure i que encara segueix sonant amb moltíssima força el seu tàndem. Brutal, no? Va, i continuem en rigorós directe des de RAC 105. Això no para, no s'atura. De seguida Beyoncé amb el seu Halo. Però abans, animem-nos una mica més perquè arriben els de pausa, que no saps de què t'estic parlant. Doncs ja els hauries de començar a conèixer perquè ens fan cançons brillants com aquesta. Música electrònica de qualitat. Per gent de qualitat, com sempre, aquí a RAC 105, ja ho saps.

0: Doncs és una cançó que no és que ens agradi, no. És que ens encanta. Florida, Robin Thicke, junts en aquesta proposta impecable. Va, i ara Ivan Herzog, un dels nous noms de la música en català, que si no el coneixes, jo crec que ja comença a ser hora. Perquè ens presenta cançons brillants, com per exemple aquesta. Una baladassa que es diu Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: REC 105 Barcelona.
1: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
0: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
3: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plants és el teu lloc.
4: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
3: Vine a descobrir Catalunya Plants, el Garden Center per tota la família.
4: catalunyaplants.com.
5: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
6: No pots canviar d'emissora.
7: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
8: Quins seran els èxits del futur?
9: I'm Levirin.
10: Benson Boone. This is Dua Lipa.
11: This is Daniel Dagut.
5: La història continua. La teva música.

Ai, Julieta, que t'has mullat la samarreta. Escolta. Saps? Posa't el sol. En fi, una de les cançons de l'estiu, sens dubte, és aquesta de Joan Dausà, Mama Duixa, que tothom la sap, tothom la canta i per això és un èxit indiscutible. Saps? Al final deia allò de Valentina, porta'm l'ukelele. En fi, pràcticament 3:15, continuem acompanyant-te i continuem repartint èxits de seguida a la Rosalia. Però abans, atenció amb aquest Remember. Encara aconsegueix posar-me els pèls de punta, aconsegueix fer-nos aixecar de la cadira aquest gran hit de Swedish House Mafia.

0: És la meravellosa, la fantàstica Lady Gaga amb aquest ball de la mort, sí, de Dead Dance, que era la banda sonora de la sèrie Miércoles, que va anar molt bé i que, en fi, és un èxit mundial que també has deixat caure de tant en tant aquí a RAC 105. Ara, però, és moment de mirar a casa, de mirar Catalunya, perquè aquí també tenim moltíssim talent i ho demostren els que arriben ara.
1: Aquest és el so. RAC 105.
2: La teva música.
0: És una col·laboració de luxe perquè són tres cantants enormes. Per un costat, Ginestà, per l'altre, Nil Moliner. Déu-n'hi-do amb aquesta que ens està tocant la fibra a tot Catalunya en aquests moments i que tothom l'està cantant en ple pulmó. Amb qui estaràs?

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
3: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
4: Tradició, cultura i natura en família.
3: Lo 27 de setembre a l'Aldea.
4: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'Arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
3: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
4: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
5: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
6: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
5: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.

0: Vine a la Castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.

0: Aquesta proposta impecable, una cançó que, escolta'm, ha agafat una volada internacional molt bèstia, no només per la col·laboració, sinó també perquè hi ha rumors de que podrien estar junts.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions de l'Arnau Mulet. Gràcies per triar RAC 105 un dia més. Aquí no et fallem mai, ja ho saps, 24/7 de grans èxits. En passen 5 de les 12 d'aquest dimecres, dia 23 de setembre. Ara ja ho tenim tot a lloc, eh? Ja sembla que tot ha anat començant, ja deixem l'estiu enrere i, de fet, ha començat fins i tot la tardor. Tot i que les temperatures no acompanyen. I saps què està a punt de passar, també? Doncs els concerts de comiat d'Oques Grasses, que, per cert, just ahir van dir que hi havia alguna entrada encara.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
4: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
5: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
4: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Escoltes tots els èxits de la música.
0: Univers Rec 105.

Doncs Fastuki, Tuki Tuki, estarem aquest divendres, eh? Sí. A la Mercè de RAC 105, ja ho saps, que tenim una festassa preparada amb artistes de l'alçada d'ell, de Marcos amb K, que hi serà per interpretar aquest Fastuki. Però no només ell, també hi haurà els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc i Maria Jaume. Per tant, si no saps què fer divendres, ja tens pla. A partir de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina, concerts gratuïts de la Mercè. És que, clar, més fàcil impossible, tu. I cartellàs. Jo ja t'aviso que hi seré segur. Espero que tu també. Ara, una d'aquelles mítiques. Maschinata. Et sona això o no? Saps de què parlo o què?

Doncs a veure, l'Aitana ho té clar, eh? Aquí no només hi ha una qüestió, doncs, de connexió física, sinó que hi ha una cosa més, eh? Hi ha una connexió psíquica, que això vol dir que s'han entès, que, en fi, que connecten, que va molt més enllà, enllà la cosa. Una Aitana que, per cert, està triomfant per allà on passa, ja ha passat per Madrid, ja ha passat per Barcelona, i ara comença la gira internacional. Va, continuem ara amb Harry Styles, que ell va acabar aquesta residència que tenia de tants concerts a Nova York. Late Night Talking.

0: Rocking.
1: Rec 105 Barcelona. Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
2: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
1: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
2: catalunyaplans.com.
3: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona. Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piro musical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
4: Matina Codina, Best Moments.
5: Quan li dius a algú, ai, que mono el teu nen, i diu, espera, tinc més fotos. I treu
6: 70 fotos del nen fent res.
7: Descarregant fotos del núvol. Que
6: no cal, no cal.
5: Quan algú et diu que has d'escoltar una cançó i te la posa sencera, 4 minuts i mig de cançó...
7: I què et diu? Que aquest sóc jo també. Compta bé la lletra.
5: Sí,
7: okay.
5: I la vas parant. No? Ja veuràs la lletra.
6: Ara.
5: Quan et trobes algú al transport públic que tu

0: veure, ja hem tornat a la rutina i això vol dir que RAC 105 Estrella d'Am doncs tornen a portar-te els teus artistes preferits al 105 Confidencial. El dimecres, dia 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana, Ivan Herzog, des de l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Mira, aplaudiment. Que vols venir? Doncs mira, molt fàcil. Entres ara mateix a rac105.cat, omples el formulari i escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal i respondrà les preguntes. Per tant, dimecres, dia 30 de setembre, rac105 i Estrella d'Am t'apropen Ivan Herzog. Pinta que serà molt guai. Per tant, si vols venir, rac105.cat.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: Pràcticament 3:15. Aquests són Figaflauas, amb la col·laboració estel·lar de Lluís Gavaldà dels Pets. Es diu Xalala.

Ai, sí, amb aquesta trompeteta que se'ns ha ficat a tots a la butxaca, Bruno Mars. Aquí el tenim amb el seu Risky Roll, ben romanticot, que ha tornat el tio amb aquest nou àlbum, que de fet es diu així, Dir Romàntic. Els que també estan romàntics són els Tiets. Romàntics, i ens han fet descobrir aquest estiu que les coses bones moltes vegades les anem a buscar a l'altra punta del món i les tenim a casa. És que era això. Perduts a un...

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi?
3: Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
2: Millor que genial.
3: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
5: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
4: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.

0: Així es diu aquesta nova proposta de Bibi Rexha al costat de Fightless. Potser l'haurà reconegut perquè és l'insomnia, bàsicament, eh? L'insomnia, però això sí, amb una mica de xapa i pintura.
1: La teva música amb Arnau Mulet.
0: I els ha quedat la mar de bé aquesta grandíssima proposta amb la que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 4 de la 1 del migdia d'aquest dimecres, dia 23 de setembre. I aquí estem acompanyant-te amb bona música, bon rotllo, bon ritme. Ets al lloc correctíssim, eh? Ni se t'acudeixi canviar el dial. De seguida passarà per aquí, doncs, Joan Dausà o Adela. Però abans, una cançó de pel·lícula. Lady Gaga, Bradley Cooper signaven aquestes ja fa uns quants anys, però segueix sonant igual de bé. Es diu Shallow. Shallow.

0: 105.
1: Atala, 8 in LA. La teva música.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
5: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
7: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
8: Escoltes tots els èxits de la música.
9: No podràs canviar d'emissora.

Doncs mira, Banda Neon, Búhos i Mon DJ han fet aquesta cançó que s'ha convertit també en una de les més populars al moment i que diu que, escolta'm, marxa, fes el que vulguis, però no em prenguis el ventilador. I jo crec que encara ho podem aplicar, tot i que haguem entrat a la tardor, el ventilador encara ha de ser més present, eh? Perquè les temperatures no són en absolut de tardor. Almenys ens ha dit la Mari Causar que aguantarà uns dies la cosa. Per tant, marxa, però el ventilador deixa'l. Ara continuem avançant, superant el punt d'un quart de dues, i atenció perquè ens arriba Sabrina Carpenter amb aquest Man Child, Terrax en 5.

DJ Goja, Jason Derulo, amb aquesta cançó que es diu Mi Chico. Per cert, el DJ Goja es veu que estava fent cançons infantils, eh? I que mira, la cosa va anar evolucionant i al final li va sortir aquesta cançó, que és un èxit internacional. Va, moltíssima atenció, perquè torna la Mercè de RAC 105. Sí, senyor. Aquest divendres, dia 25 de setembre, teniu una cita amb la música en directe a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una nit inoblidable, on hi tindrem les actuacions, per exemple, del Marcos MK. També hi haurà la Maria Jaume, mira-la. I ens emocionarem amb el retorn de Teràpia de Xoc. Sense tu, oh. També tindrem els Catarres. I també els Amics de les Arts, mira'ls.

Doncs ja ho saps, divendres dia 25 a partir de 8:45 del vespre. No et perdis la Mercè de RAC 105 amb el suport d'AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander Es Music i Veolia Festassa, que tindrem, per tant, ni se t'acudeixi perdre tu. En fi, va, que continuem avançant. 2:15 clavats a 2 del migdia i ara és el moment dels Jonas Brothers amb aquesta Sucker.

0: REC 105 Barcelona. Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
1: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
0: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
1: catalunyaplans.com.
2: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqüeducte, el Fòrum, els jardins de Joan Maragall, Palauet, el Benis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe: safrà, bitxut, tematge i tòfona, acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
4: El so de RAC 105.
5: RAC 105
4: evoluciona.
6: Què?
4: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
6: Més moderna.
4: Més potent.
6: Més potent.
4: I amb tres noves notes.
7: Però què locura és esta?
4: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
5: Renovat.
4: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai. Matina Codina.
8: Si escoltes el Matina, l'Eolé. Matina! Són els millors, tu, m'encanten. I els de les demés ràdios, que n'aprenguin.
4: De 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.
9: Ja comença a fer-se clar.

0: Doncs ja està, eh? Ja ha inaugurat la seva residència a Madrid, Shakira, la Loba.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A més, hi ha hagut certa polèmica perquè es veu que en un moment no sabem exactament què ha passat amb el seu equip, però els hi ha fet una mirada com molt assassina en un dels seus concerts i els hi ha com tirat la roba que portava la mà en aquell moment. En fi, no sembla que s'estiguessin entenent gaire bé. Va, camí de tres quarts. Aquest és Damiano David, Born with a Broken Heart.

Doncs una mica de festa i drama de les mans de Maria Jaume, directament des de Mallorca, i aquest divendres, dia 25, la tindrem a Barcelona, concretament a l'Avinguda Maria Cristina, la Mercè de RAC 105, concertassos, per tant, jo no m'ho perdria, i de fet, si entres al nostre Instagram, veuràs que hi ha un concurs per accedir a la zona VIP. A veure, més fàcil no t'ho podem posar. Per tant, vine que ens ho passarem molt bé. Va, jo que em vaig acomiadant, salutacions a l'Arnau Molet, un plaer enorme haver-te acompanyat aquest matí de dimecres. Demà més, eh? Després del Matina Codina, això sí, ara agafa el relleu l'Albert Buscarons amb les millors cançons, per tant, ni se t'acudeixi moure't, perquè venen grans èxits. Que vagi molt bé, fins demà.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ui, què et passa?
5: Uf, una estrabada al bessó.
4: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
6: Divendres 25 vine a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
7: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
8: Visca!
9: Guanyat!
7: Que
9: bé,
7: sí, que bé, que bé! Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que el surt repartir.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
12: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
13: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
12: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
14: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
15: La Mercè de RAC 105
16: amb Teràpia de Xoc.
17: Sense tu, jo no puc.
15: El 25 de setembre.
18: Des de 2:15 del vespre.
15: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

0: La teva música
1: amb Albert Buscaró.
0: Número 1 d'Ugeli Solto, el Jamaican Bam Bam. Una de les cançons que més has escoltat aquest estiu. Obrint una tarda més de música. És 23 de setembre, dimecres. Primer dia de la tardor del 2026. Enhorabona a tots. Però encara hi ha algú que trobarà falta de calor. Per exemple, els nostres següents convidats, Figaflaues. Segueixen llançant aquest missatge del que no s'acabi l'estiu. Benvinguts. Bam.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Crate, Montblanc i Tommy Hilfiger. Només aquest dijous 24 de setembre a la Roca Village.
2: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
3: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial. Proper convidat, Ivan Herzog.
4: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal i li traslladarà les teves preguntes.
4: Que ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. Places limitades. Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
4: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm. RAC 105 Barcelona. Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
5: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
6: Esto promete, Manu.
5: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
6: Huele a compra, Manu.
5: A ver, huele. ¡Va! ¡Y va! ¡24 horas!
6: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
5: ¡Venga! Ocasión Plus.
0: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piro musical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
1: RAC 105.
0: La teva música.

Me acuerdo de ti és una altra d'aquelles cançons carregades amb l'energia única que desprenen sempre les propostes del nostre estimat Nil Moliner. I abans una de les últimes cançons d'en Guetta, Gone, Gone, Gone, aquí tens Don't Fuck With My Heart, moviment de dimecres amb Black Eyed Peas.

Aquesta és la proposta de Cat's Eye, aquesta girl band, que agafa el relleu d'alguna manera. Grans referents com les Spice Girls o les Pussycat Dolls. Feia molt de temps que no tenien un grup d'aquest estil i ho celebrem. I més encara si arriben amb cançons com Animal. I ara Aitana, que posa la cinquena directa des d'aquesta cançó que es diu En el cotxe.

Justin Bieber, aquesta és una de les cançons més importants que ha fet mai aquest artista, que també va néixer com una estrella infantil. Mira com ha acabat el pobre fart de tot plegat, no? Ja que a RAC 105 no parem, ja saps que divendres és la Mercè, però ja en tenim una altra de preparada per la setmana vinent. Dimecres, dia 30, podràs conèixer de ben a prop un dels nous talents de la música catalana, l'Ivan Herzog. El portem a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am perquè li preguntis el que vulguis. És un nou 105 confidencial, ve a presentar-nos el seu àlbum Disco de Cristal. L'Ernest Codina li traslladarà totes les teves preguntes. A més, evidentment, anirà deixant anar algunes de les seves cançons en directe. Un format super exclusiu. Només per vosaltres, els que us apunteu al formulari que trobaràs a rac105.cat. Fica amb una mica de sort, omples les teves dades, ens fas la teva pregunta i allà ens veiem dimecres dia 30 amb RAC 105 i Estrella d'Am, Ivan Herzog, el 105 confidencial.

0: Sí, senyor. No paranem, encadenar èxits després del Dràcula, aquest Loser, que gràcies a la pel·li Spider-Man Brand New Day també ha tingut un recorregut força important. 7 minuts i les 3. I les Martes ja tenen la seva cançó de la mà d'aquesta nova banda. Es diuen Gorra Neta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Dai, dai. Shakira, en el moment més dolç de la seva trajectòria, i tant que sí.
1: La teva música amb Albert Buscarons.
0: Porta unes quantes dècades en marxa, la seva trajectòria fa 30 anys que funciona. I ara la tenim allà, a la seva residència europea, de la que tothom en parla. Són les 3 i 3 minuts, salutacions a l'Albert Buscarons. No veurà més de música, ara... Ava Max, aquí tens sonant el Kings and Queens. If I...

0: música.
1: RAC 105.
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
4: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
5: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
6: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
5: i li traslladarà les teves preguntes.
6: Cavalla, ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
5: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
6: Que si tu era prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
5: i Estrella Damm.
0: RAC 105 Barcelona.
7: Únic, s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venice, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
11: Matina Codina.
12: Segur que aquest programa és un programa que escolten molts peixos a través de les... de les ones. Dóna-li records a l'Ernest Codina de part meva.
11: De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.

Com entra de bé aquesta cançó, eh? Motivadora 100%, la nova de Ugel Ultranater, des del Moving to the Sun. Ahir als Oques Grasses ens van donar una molt bona notícia i era la sortida a la venda d'unes últimes entrades. És veritat que, a més, estan marcades així com visibilitat reduïda, però tens opció d'anar-hi als dos primers concerts. Els dos últims ja estan, ara sí que sí, esgotats. Última oportunitat pels dies 5 i 6 d'octubre a l'estadi. La banda d'Osona s'acomiada de tots els seus seguidors després d'una dècada. Donant a llum hits com aquest. Van a faltar la seva energia, el seu caràcter amb cançons com... Està guai, està guai.

The Bausa, aquest és el pop que arriba des de Dinamarca, en aquest cas. No, Noruega. Sabia que era per allà dalt, ara mateix he tingut metres papalat. Després d'aquesta cançó que es diu Magnetic, una mica de Sugar, aquestes hores que ve la mar de bé, de la mà de Maroon 5.

obrint l'agenda de concerts del 2027, ens trobem amb dues dates de Crazy Abrams a Barcelona, dies 27 i 28 de maig al Palau Sant Jordi. Encara pots fer-te amb les teves entrades. Si et ve de gust, escolta en directe cançons com aquest, que és el seu tema més especial i de més èxit. Del That's All True, saltem a una altra cosa. La superestrella també havia d'efecte de presència avui dimecres a RAC 105. Me ven.

Estem desitjant conèixer els detalls de la gira de Taylor Swift. No, de Taylor Swift també, però en aquest cas de Madonna. Jo pensava una altra cosa. De Madonna de cara al 2027. No sabem si festivals, si recintes propis, però el que volem és que faci parada a Barcelona, si pot ser. Vas escoltar la seva nova cançó amb Sabrina Carpenter, el Bring Your Love, que ens deixa només 5 minuts per l'hora en punt, i abans de les 4, temps i ganes de recuperar aquest Nothing Breaks Like a Heart de Miley Cyrus. This world.

0: mateix a Barcelona almenys 27 graus. Doncs aquí seguim, amb el ventilador en marxa.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Èxit que s'apunten pel seu sarró, la banda Neon, al costat de Buos i Mon DJ. Són les 4 i 2 minuts, així són el teu dimecres. Què tal, com va el dia? Parla l'Albert Buscarons. Seguim fent un repàs exhaustiu dels números 1 que et ve de gust escoltar. Com en aquest mític de Lick Lee, I Follow Rivers.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
5: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
6: Potser aquesta?
5: O bé aquesta? Diumenge sense
6: drama. I què me'n dius d'això? Segurament
5: t'estimo. Tot i que aquesta altra... M'avorraria sa memòria. Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
6: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
5: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
6: Marcos.
5: Els Amics de les Arts.
6: Maria Jaume.
5: Teràpia de Xoc.
7: Com dius?
5: Torna la Mercè de RAC 105.
8: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.
9: RAC 105 Barcelona. Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
10: Del 25 al 27 de setembre, vine a gaudir del 20è aniversari de la LAN Party a Les Comes, Súria.
11: Experimenta el tour amb camió 4x4, castells inflables, exhibicions...
10: Parc d'aventures, cotxes a radiocontrol, música en viu i molt més.
11: I si tens un Land Rover, gaudeix dels recorreguts 4x4 i on reviurem el Camel Trophy.
10: Més informació a landparty.es.
5: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
6: Aquest és el so.

gaudint un cop més del talent de Marc Ambor i la cançó que fa donar a conèixer arreu del planeta, aquest Belong Together, una melodia també que ens recorda fàcilment a l'estiu, i tant que sí. Però amb la tardor ja comencem a tenir una mica de ganes de sofà, manta i peli i cançons d'amor, com aquesta nova de Karol G amb Bruno Mars, que es diu Still.

primer dia de la tardor del 2026, fa 12 hores, que és tardor, encara no ho sembli. I aquest We Found Love, que continua tenint un lloc especial aquí a la discoteca de RAC 105. L'anem traient de tant en tant, eh? L'anem traient la pols. I ara Tame Impala, amb la Jenny, han facturat un dels hits de l'any, Dràcula. Dràcula.

0: Tant.
1: És una de les cançons que ho petarà el concert de la Mercè de RAC 105 aquest divendres. Demà passat la tornem a muntar ben grossa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona a partir de 8:45 del vespre. Doncs sí, arriba la Mercè de RAC 105 amb els Amics de les Arts, amb els Catarres, el Marcos, Teràpia de Xoc, i ella també, la Maria Jaume. Doncs allà t'hi esperem. L'accés ja saps que és completament lliure. És una de les grans festes, un d'aquells moments i dies que tenim marcats al calendari. Moltes ganes de la Mercè de RAC 105, que arriba amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander Es Music i Veolia. Ens veiem allà o què? Sí, no? Doncs ja saps, divendres, 8:45 del vespre, Maria Cristina, Barcelona.
2: Aquest és el so RAC 105.
3: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
4: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
2: No podràs canviar d'emissora.

Doncs aquí amb la rumbeta i esperant la tornada de Figaflaus, que s'hauria de produir en algun moment del 2027. Esperem que sigui a principis d'any, no?, per tenir una gira d'estiu, on escoltant les cançons dels creadors aquest Solucions i No Problemes, que és el que busquem sempre aquí a Reaction 5. Doncs ja està, que 9 minuts i l'Enric Font ja apareix per aquí. I et deixo amb Aitana, les seves últimes cançons. És aquesta, perquè no només viu de superestrella, aquesta és una altra de les que els fans estimen, abracen i canten des del principi fins al final. Es diu Conexión Psíquica. Amb ella et deixo, que acabis de passar bon dimecres.

0: Vine a la castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu! Sí, ja tardes.
2: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença... Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: L'Afterwork de RAC 105 amb l'Enric Font.
1: Ja tardes amb l'Enric... Perdó,
4: Te habla un hombre malo de la platera.

0: Ai, mare meva, tu. Oh, ja. Amb el so de Another i aquesta Talk to You hem volgut començar nova hora i nova edició d'aquest programa del Ja Tardes. Vinga, poli! Després de l'Albert Buscarons, ja saps, sempre amb les millors cançons. Quatre horetes de bon rotllo, bona música aquí al Ja Tardes, home! Què tal? Com estàs? Hello!
1: Hola, què tal, carinyo?
0: Ai, hola! Les salutacions de l'Enric Font. Bé, el que queda de l'Enric Font... Perquè ahir...
2: Ai, mare!
0: Ai, mare! Ai, ai, ai. Per cert, abans de començar el programa, vull agrair a tots els assistents que vau venir al Parc del Francolí, a Tarragona, a Santa Tecla, a la nit de l'Empalmada. Déu-n'hi-do, quina gira 105! Amb el bon DJ, el Charlie B i un servidor, l'Enric Font. Fins... Jo m'he posat al llit, que eren les 5 i pico, 6, eh? Bé. Tela, tela. Sí, ja pots riure. Però bé, una nit espectacular. Milers i milers i milers i milers i milers de gràcies a tots els que vau venir.
3: Gràcies a tu, ja sabem dir l'hora.
0: Va, sabeu dir l'hora, sí. A 5 i 4, bé. Ai, vinga. Va, arrenquem la maquinària, que tenim moltes coses avui. Tanto perquè de seguida obrirem tema del dia. Jo crec que curiós, si més no, i també molt televisiu. També, què més tenim? Home, Rose musical, batalla, cançons... Avui viatjant en el temps... A veure, si ets millennial, crec que t'agradarà. I a més, versió del dia i els teus comentaris que pots enviar ja mateix al WhatsApp.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! I al tanto perquè podreu aconseguir les samarretes del programa. Sí, les noves... fet les primeres. Va, anem-hi de cara, que tenim molt bones cançons, també, a part d'això. Bones cançons, com per exemple aquesta, una de les primeres que ens portava Caigo aquí al nostre país, s'anomena Firestone. Va, puja volum. Toma! Toma!

0: llegenda, que molts oients dels Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes. Amb l'Enric.

0: Mira que és dolceta, però dona bon rotllo, sí? Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Doncs 15 minuts que passen de les 5, això és el Ja Tardes.
1: La guapíssim.
0: Hola, senyora, vinga, vinga, vamos. Anem-hi de cara, anem a encetar el tema del dia. Jo crec que avui podem obrir una miqueta l'essència dels personatges més mítics i més frics de la televisió. Sí, aviam, m'explicaré. Clar, és que avui el tanto perquè fa exactament 29 anys... Ho dic bé, no? Sí, sí, 29 anys que començava Malalts de Tele. Home! Aquell mític programa de televisió de TV3, amb Toni Soler, amb la Rosa Andreu i tota la... tota la fauna que sortia allà, vull dir, moments mítics de televisió i tal. I, clar, també en allà vam descobrir personatges que encara a dia d'avui formen part una mica de la nostra memòria televisiva. I també del món friki. Clar, un d'ells, sense cap mena de dubte, és el nostre estimat Josmar. Josmar.

0: És tot un mite.
1: Tot un mite.
0: Clar, i degut a això, hem volgut fer memòria i dic, escolta'm, per què no podem preguntar avui quin personatge freak de la televisió recordes especialment? Sí, clar. Perquè mira que n'hi ha, hi ha una llista infinita d'aquells personatges que apareixien doncs, a la tele i que encara que passin els anys, és que no hi ha manera d'oblidar-lo. S'han enquistat a la memòria de col·lectiva. Clar, a part del Hosmer, és que mira que n'hi ha. Per exemple, no sé, a Carmen de Mairena.
2: Más vale tener buen humor que en el culo un tumor.
0: Sí. O, no sé, la Terremoto del Corcón. Sí. Teòricament cantava. Sí, sí, sí. Home, ja. Clar, d'aquella època recordo friquis que també cantaven com Leonardo Dante.
3: Un baile nuevo.
0: Home.
3: Un baile nuevo.
0: Clar, sense oblidar a Tamara, Seis Dedos, la Llorena. Bé, és que ha tingut tants noms ja que no ho sé que, com dir-la. Saps? Com mencionar-la. En fi, clar, hi havia també el Pocí.
4: Ai, home.
0: Sí. O el Ricitas amb el Cunyao. Sí. Oh, oh, oh. Va donar fort, amb això. Oi, oi, sí, sí, sí. Però clar, no, no podem anar més lluny i... Amb el Chiquito. Ah, amigo, ah, clar. Per això, recorda, avui busquem aquell personatge freak, bé, digue-li freak, o una mica especial de la tele, que recordis especialment. Quin personatge de televisió es recordes? Doncs ja saps, missatges al WhatsApp.
5: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Què el feia especial, eh? Potser d'aquí, que un bon català, com un de les Espanyes, és igual. El que sigui. Poder era un personatge fictici, també, eh? Clar, hi havia el nen de Castefa. Ei, que vaig anar! Avui, personatges de televisió, una mica... que ens van marcar. 608-7-7-4-1, va. Una toneta de repassem. I recorda que avui... tenim les samarretes del Ja Tarda. Les noves samarretes del programa, ben xules. Quin negre, eh? Però... així pots anar pel carrer orgullós. Escolto el Ja Tarda, saps? Està molt xules. La veritat, ens fa molta il·lusió. Doncs va, pots guanyar la samarreta si participes.
6: Ja tardes, enviar una nota de veu.
0: 608-7-7-4-1. I de pas també demana'm aquella cançoneta que... ens animi la tarda el dimecres. Vinga. Va, que continuem. Moment de recuperar el so de Eleni Foureira i el seu Fuego.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si t'apugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
4: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
3: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
7: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
8: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
7: i li traslladarà les teves preguntes.
8: Que ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
8: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
7: i Estrella Damm.
1: La Mercè de RAC 105
0: amb Teràpia de Xoc.
8: Sense tu jo no puc.
1: El 25 de setembre.
7: Des de 8:45 del vespre.
1: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
9: Sabeu com es diria l'Enric Font? Si tingués molta, molta pasta.
10: Com?
9: Enric Font Thyssen.
11: Hòstia.

0: El so potent d'Artemas recuperant el seu I Like the Way You Kiss Me.
1: Enric Pont.
0: Sí, sí, oi. En qüestió de 3 minuts arribarem a 2:15. Aquí al Getardes avui a tope.
1: Hello.
0: Hola, què passa? És que ja ho diuen, eh?
2: Molt bona tarda, senyores i senyors.
0: Sí, exacte. Molt bona tarda. En fi, va, que tenim missatges, comentaris i molt friquisme avui, eh? Una cosa bueno. Oi, oi, oi. Va, recorda que estem recuperant personatges d'aquells de la tele, d'aquells que es feien inoblidables, saps? De lo friquis que eren, clar. Personatges tan ficticis com reals, vull dir, això... Tu tries. Però quin recordes amb especial carinyo? Digue-li. No sé. Gràcies, saps? Vull dir... Doncs vinga, va!
3: 608-7171-41.
0: I recorda que pots guanyar les noves samarretes del programa del Getarda. Mira per aquí. Hola!
4: Hola, doncs mira, jo me'n recordo d'una senyora que curava tirant-se rots.
0: Com?
4: Era la curandera rotera, em sembla que era.
0: Què vols, què?
4: I vaja, jo que soc metge, que hi ha molts malalts que no ens fan ni punyetero cas, en aquesta senyora hi havia gent que anava i li feia quasi tot.
0: Oh!
4: Vinga, fins ara, adéu.
0: Oh, però de debò. Ai, jo això no ho recordo. La curandera rotera? No, home, no! Però quin fàstic! No. No comencem ara aquí a... No, curandera rotera. Però això existia. On sortia, això? Jo ho vull saber. Ara ho buscaré. 608-7171-41. Aviam, va, més personatges. Hola.
5: Avui, amb els personatges friquis, sí. Hi ha un que m'agradava molt, que era el Palomino del Buenafuente. Bueno, Buenafuente va riure molts, però... Però el Palomino, crac. Bueno, també el Follonero, no? El Jordi Évole, després, sí, mira, sí. Han tret molts, però així com a friki, el Palomino feia molta gràcia.
0: Era Oriol Grau, no era?
6: ¡Mentira!
0: No, sí, és veritat. Va, fèiem com monòlegs, com aquest.
6: Y hablemos del inglés.
0: Hey.
6: El inglés que se habla en Inglaterra es diferente de los Estados Unidos. Sí, señor. Mientras en Inglaterra el inglés así...
0: Com?
6: To be or not to be. This is my king in the world.
0: Igual, ¿sabes? Sí.
6: En cambio, en América, es como más de nariz, así.
0: ¿Cómo?
6: Estos son los 72 fritos de maíz. Que tú, que French chicken. ¿Habéis visto diferencia? Yo no.
0: No, yo tampoco. Sí, en fi. Va, tu també participa, explica'm aquells personatges de la tele que recordes, saps? Personatges així com a friquis o com a especials, deixem-ho així. Quin recordes i per què? Què el feia, doncs, precisament això, especial, que el feia diferent? 608-7741 i de pas també aquelles cançonetes que ens animin la tarda. Olé. Avui estic una mica afònic. Sí, una mica com aquí.
2: Molt bona tarda.
0: Sí, em passarà això. Molt bona tarda. En fi. Va, que anem amb més. Clar, és tanta festa ahir. Festa, eh?
7: Festa.
0: Però de veritat, allà a Tarragona, bueno. Va, que arriba per aquí Dua Lipa. Anem a recuperar el seu Break My Heart.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. Eh? I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí?
2: La millor música de tot el món. La punxa l'Enric Font.

0: M'agrada com canta així.
1: Ai.
0: Aquí tens a DJ Goja amb Jason Derulo. Mi chico, chico, chico. Una altra de les que ha sonat bastant aquest estiu. Vinga, res, uns 8 minuts que passen de 2 quarts. Ja saps, aquí al Getardes, que no falti de res, eh?
2: Sí. Hola, Olita, Betinito.
0: Aquí surten personatges per tot arreu. Mira, avui va d'això, no? La cosa, clar, clar, clar. Recorda que busquem personatges de televisió. Personatges així com a frics. Aquell que recordis, que et feia gràcia. Explica'm, vinga.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: I el que també tenim en aquest programa, com cada tarda, és una batalla de cançons. Bueno, bueno.
3: El roast musical del Ja Tardes.
1: Round 1, fight!
0: Va, molta atenció, perquè avui fem un viatge en el temps. Anem de cap a l'any 2000. Sí. Aquell moment en què els millennials vivíem enganxats precisament a la tele, al Discman, també. Oh, us en recordeu d'altres XL? Home! Tinxan, aquesta cosa, sí. I avui al tanto, perquè el roast musical que us porto, doncs, són 3 himnes d'aquelles èpoques que ens definien també una miqueta, no? I com sempre, vosaltres voteu quina és la millor, la que més us agrada. I que ja saps, agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida.

0: número 2, al tanto.
1: ¡Ostras!
0: La Pantera de Figueres. Mónica Naranjo, un himne d'aquells de resistència, de poder, i de poder també pulmonar, perquè... Quina veu, tu, quina... Jo crec que la vena aquesta que té aquí, un dia li patarà. Sobreviviré. Mónica Naranjo, la que més t'agrada, doncs explica-m'ho. I anem amb l'última, va. Potser t'agrada més l'opció número 3. Home! Una boy band en estat pur, eh? 5 nois ballant, sincronitzats, en llestos... Ai, ai, com llestos. Sí, eren llestos, llestos i feien gestos. Els NSYNC, amb Justin Timberlake al capdavant d'aquesta història, amb Bye Bye Bye, Bye Bye Bye. Què, quina d'aquestes tres opcions és la que t'agrada més?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ja saps, avui enfrontem tres himnes pop de l'any 2000. Quina seria l'himne dels Millennial? Doncs explica-m'ho amb un àudio, va. Recorda, opció número 1 amb Britney Spears, Oops, I Did It Again. Opció número 2 amb Mónica Naranjo, eh? Sobreviviré. I l'última amb els NSYNC i el seu Bye Bye Bye. Va, recorda que al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte, sabrem quina guanya, moment de nervi, ja ho saps. Resoldrem aquesta batalla. Afanya't, digues la teva.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, sí, sí. Va, més, moment d'Adela, amb una de les més recents que tenim per aquí per RAC 105. Ain't in LA.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Càtering per a béns d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
0: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de

0: 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
1: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
5: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
4: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
5: catalunyaplans.com
6: RAC 105.
7: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
8: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
9: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
10: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
9: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
11: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
12: Potser aquesta?
11: O bé aquesta?
13: Diumenge sense drama.
12: I què me'n dius d'això?
13: Segurament t'estimo.
11: Tot i que aquesta altra...
12: M'avorraria sa memòria.
11: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
12: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
11: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
12: Marcos.
11: Els Amics de les Arts.
12: Maria Jaume.
11: Teràpia de Xoc.
14: Com dius?
11: Torna la Mercè de RAC 105.
4: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.
15: Ja tardes, escolta l'Enric Font.
16: Enric Font.
15: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: Julieta.
1: Ai, sí, Julieta, Julieta, escolta. És un no parar de cantar, eh? Estem aquí liant-la ben fort. Sí, amb temes com aquest de en Joan Dausà i Mamaduixa.
2: Ai, et falta un bull,
1: no, no, de debò, senyora. Ens agrada molt aquesta. Papi, posa-la al disc. Vale, l'hem cantat molt fort durant tot l'estiu i ja no ve d'aquí. Bé, en qüestió de 9 minuts arribarem a les 6 de la tarda. Avui recuperant personatges de televisió, eh?
2: Sí.
1: Personatges aquells entranyables que ens queien bé, o no tan bé, vull dir, clar. Una mica friquis, també, per què no? Recorda, 608-7171-41. Va, que ho farem, maco.
3: 608-7171-41.
1: Personatges tan de ficció com, no sé, reals, clar. Hem recordat el Hosmer, però ara, ficticis, per exemple, del Força Barça. El Nuñito era...
4: T'heu fixat que tot el que mola és el que està prohibit? La Lliga, la Copa d'Europa, dir porcades...
1: Oh.
4: Teta culo, teta culo, pita culo, peda pita. Embrutar-se. Saltar a sobre el llit. Però ara hi ha una cosa que mola, que ningú ens pot prohibir.
1: El què, el què?
4: El vaso leche con galleta.
1: Vaso leche con galleta, sí, senyor. Vaya tela, tu, és que era... un mestre. Un zarús, és que... Va, i tu, quin personatge recordes? Sigui fictici o no, és igual. Personatge de televisió així entranyable, no? També.
5: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-7171-41. Ja tardes!
1: I recorda que entre tots els que participeu avui sortegem samarretes del Ja Tardes! Les noves samarretes del programa. Mira, és que em fa molta il·lusió. Molta, tu! Molta! Va, el que també em fa il·lusió explicar-te és que el que torna és la Mercè de RAC 105. Va, fot-li. Toma! Aquest mateix divendres, queden un parell de dies. Doncs teniu una cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una nit inoblidable amb les actuacions, per exemple, les Catarres, Marcos amb K, amb el Fastuki-Tuki, els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. Recorda, aquest mateix divendres, a partir de 8:45 del vespre, no us perdeu la Mercè de RAC 105. Com sempre, amb el suport de AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander Es Music i Veolia. No hi faltis.
3: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Voy fuerte.

0: to the Sun. Una altra d'aquestes que ens carrega piles.
1: Oh yeah.
0: Okay, oh yeah, baby. Va, arreu, uns 5 minuts que passen de les 6. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps, jo t'aviso. Engrescats, com sempre, i repassant missatges, que és el que has de fer, eh? Enviar un àudio per guanyar la samarreta del programa. Que les estrenem aquesta setmana.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja Tardes.
0: Sí. Avui estem recordant personatges una mica freaks i entranyables, també, per què no? De la televisió. Quin és aquell personatge que dius, oi, tenia carinyo, però mira que era friki, eh? 608-71-71-41. Mira, per aquí, els petits de casa també diuen la seva, tot i que potser ens estem desviant una mica, però mira, hola.
3: Hola, RAC 105.
0: Hola.
3: Ara mateix us estic escoltant.
0: Molt bé.
3: I un personatge que recordo molt, bastant, sí, es podria dir, aviam, és el Shin-chan.
0: Vale. El Shin-chan. Bé, per què no? Aceptamos barco. Sí. Una mica fric també era, eh? Sempre amb el culet.
3: Culet.
0: Sí, allà el culet a tot arreu. Quan es tracta de mi... En conec a més d'un que fa igual que el Shin-chan, eh? Però a la vida real, que dius, ostres, feia falta? Sí, es veu que sí. 608-71-71-41, vinga, va.
4: Ja Tardes, enviar una nota de veu.
0: Escolta, maca, aviam per aquí, mira, hola.
5: Personatges fins curiosos de la ràdio, el senyor Marcelí.
0: Home, que gran.
5: El senyor Casamajó.
0: Oh, sí.
5: I de la tele, en Palomino.
0: Ora!
5: I tu, és que n'hi ha tants, els conec a tots. Oi, sabeu sí. què vol dir això?
0: Què vol dir,
5: que tenim una edat. Vinga, bon dia. I bona Mercè pels de Barcelona.
0: Ara. I Santa Tecla, també. Santa Tecla pels de Tarragona, que avui és Santa Tecla. En fi, doncs sí, Palomino.
6: Mentira!
0: No, home, que ha sortit abans, també, eh? Va, personatges una mica frics, però entranyables, que ens en recordem. Per què serà? No ho sé, però que ens feien gràcia. Escolta, vinga. 608-71-71, en una estoneta en repassarem més, perquè mira que n'hi ha, eh? N'hi ha un fotiment. Va, que és moment de recuperar una d'aquestes així com dolcetes, a càrrec de Nia. Segur que t'agrada aquest Som-s.

0: fer sol.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Són les 5.
9: Cada tarda a les 5.
10: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
9: Enric Font es treu la samarreta.
11: Sexy, sexy.
9: Però com que és la ràdio...
12: No el veus.
9: Quina llàstima.
12: Quina llàstima.
9: Ja tardes. 5 a 9.
10: Rec 105.

0: és Tame Impala, amb aquest de Lusa. Està xula, eh, tio? Vinga, re, uns 16 minuts a les 6, aquí el Getardes, repassant missatges, com és evident, com sempre fem, si és que no falti, escolta, eh?
1: Getardes, enviar-nos el teu missatge.
0: Vinga, que avui recordem personatges així, una mica frics de la tele. Sí, sí, avui anem per aquí. Però, escolta'm, que en aquest programa tenim altres seccions així xules i curioses com la que... com la que arriba a continuació.
2: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Vinga, que avui per fer, doncs, això, la versió del dia, recuperarem un tema mític i aprofitarem que el boss, Bruce Springsteen, avui fa 77 anys! Home! Per molts anys, que segur que és oient fidel d'aquest programa.
3: Moltes sí. Felicitats!
0: Exacte, eh? 77. El boss. Va, i anem a recordar una cançó que realment va posar banda sonora a una pel·lícula que va marcar la dècada dels 90. Segur que saps de quina

0: 13, Filadèlfia. Déu-n'hi-do, és melancolia. És ciutat d'una dosi també de drama, no? És d'aquelles típiques de videoclip, no? De horror, que tot va com a lent, saps? I d'aquest èxit descomunal, evidentment, doncs hi ha un munt de versions que volem destacar. Mira, per exemple, aquesta fidel a l'original a càrrec del grup The Fray. Una mica més de ritme, això sí. Mira, per exemple, també hem trobat un amb cants gregorians. Jo confesso que a la dutxa canto així, eh?
1: Sí, total, total.
0: Mentre em vaig cremant... A vegades, eh? Allò que passes amb l'aigua calenta i... Sí, total. Va, i no podia faltar una versió tipus R&B amb un rap d'aquest. I molta atenció a aquest cover com relaxant, el més pur estil Cafè del Mar, saps? Amb guitarreta i tot, eh? Aquest és el... Oh! Per veure una posta de sol, no? Com es va punint el sol. Oh! Que bonic. Va, però la versió del dia d'avui és aquesta com més deep house, no? Sí. Càrrec del veterà DJ holandès Ron Vandenbergen al costat de John Logan i Pico.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, tant a Carrefour.
3: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en tots els refrescos de cola. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 24 de setembre a Carrefour.
4: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
5: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
6: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
7: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
8: Al costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
7: i li traslladarà les teves preguntes.
8: Que balla, ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
8: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
7: i Estrella Damm.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
7: Univers
0: RAC 105. Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
9: A mi no m'agrada.
10: Castigat.
11: Yo quiero que se peleen.
9: Toma ya.

0: És ritme, és energia i és una d'aquelles cançons que... inevitable no ballar-la, eh? Oh, yeah! Bibi Rex amb els Faithless i aquest New Religion. A mi m'agrada.
1: Oh, me gusta!
0: No sóc l'únic, eh? Uns 3 minuts i arribarem a 2:15, aquí al Getarda. És moment de repassar com portem la batalla. Una batalla intensa.
2: El roast musical del Getarda.
0: Vinga, va! Foli, foli! Va, per fer aquesta batalla d'avui, aquest roast musical, agafem el Discman, obrim el Messenger... Oh, oh. I també el Windows XP, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Va, avui viatgem directament a l'any 2000. Enfrontem tres cançons que van marcar una mica la joventut dels millennials, eh? Sí, sí, sí, sí. Així que ja saps, avui et toca agafar el telèfon, obrir el WhatsApp, bé, avui com cada tarda, i votar la teva preferida. I si ets un millennial, encara amb més motiu. Eh, sí, sí. Anem a enfrontar aquestes tres cançons d'aquella època i tu tries quina és la millor. Així que va, anem a repassar quines tenim aquí sobre la taula. Anem amb l'opció número 1.

La Britney, de vermell, que ens va deixar una mica bocabadats amb una cançó que encara avui és impossible escoltar sense fer el gest aquell de ups, I did it again. És l'opció número 1 que pots votar si és la teva preferida. Ja saps, com sempre, al WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Home! És una autèntica descàrrega d'energia, amb la Pantera de Figueres, tu. Mònica Naranjo i la seva vena, aquella, que algun dia patarà, ja ho he dit abans, perquè, com crida, tu. Himne de supervivència total,

0: És l'opció número 2. I anem amb l'última. Vinga, va. Home! És la... la proposta dels NSYNC, aquella boy band amb Justin Timberlake, amb els cabells aquells de fideus. Una mica així. Un comiat curiós. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. En fi, doncs va, ara és el teu moment. És el moment de votar.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara! Amb quina et quedes? Quin d'aquests tres hits és el rei del pop millennial? Recorda, opció número 1 amb Britney Spears. Oops, I did it again. Opció número 2 amb Mónica Naranjo. I aquest crit que fa, sobreviviré. I l'última amb el 105 i el Bye Bye Bye. A part que es va posar de moda també amb la pel·li aquella de Deadpool, no? Sí. Però tu tries i decideixes quina és la millor, ja saps.
2: 608-71-71-41.
0: Vinga, al final del programa doncs repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, i resoldrem aquesta batalla. Vinga, va, nosaltres continuem. Moment de Taylor Swift amb un dels seus clàssics.

0: together.
1: 3 minuts de missatge no és un àudio.
0: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla. Porto amb mi.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric enfonsat.
4: Ai, Déu meu!

0: recordis especialment que i per què et feia gràcia, clar. Doncs vinga, anem-hi. Anem-hi de cara. Tenim comentaris com aquest. Hola.
1: A veure, el personatge fric que recordo
0: sí.
1: era en Nil dels joves.
0: Home!
1: El famós Nil.
2: Sí. Ei, tio,
1: què passa, tio?
0: Com no oblidar, El que estem preguntant, per què no l'oblidem? Aviam, va més, hola.
3: Què passa, Nil?
0: Ai, mare, ai. Ai,
3: Andre,
0: mare.
3: Que... No, Andre, no. Andre? Eres Fong. Eres Henry Fong. Ai, què passa, Nil? Pim-pam, pim-pam. Toma la casito. Que te llamo no desde Castefa, desde Girona, però què passa, Nil?
0: Em feu por,
3: aquí tens el meu ídol, també. La mare que em va, perquè no em volies un debat de friqui. Aquí tens un Henry Fong. Sí, sí, sí, sóc en Miquel de Girona, va. Voli.
0: Sí, sí, baixa, nen, eh? Sí, igual, igual. Tenia una cançó, eh? Mira, mira, mira. Què passa, nen? La seva cançó. En fi, és que... Mira que hi ha frics i... Són personatges, eh? Però, escolta'm... Mira més.
4: Hola, Enric Pont, bona tarda.
0: Hola.
4: Bueno, a mi me recordo el Chiquito.
0: Home.
4: Ai, can de mo, ai, can de mo.
0: Però què fa?
4: Ai, glòria de mi mare.
0: Can de mo?
4: A mi feia gràcia de forma que feia coses i tal.
0: Sí.
4: Bueno, felicitat per el programa i ens veiem a la Mercè.
0: Ah, mira.
4: Bye, bye.
0: Molt bé, ens veiem divendres. Doncs clar que sí. Però com ho ha fet a Can de Mó? Mira, a veure...
4: Bueno, a mi me recordo el Chiquito.
0: Ai,
4: sí, Can de Mó! Ai, Can de Mó!
0: Ai, Can de Mó, és que m'encanta. Ai, Can de Mó! Mira, Chiquito.
5: Bueno, que yo soy un carpintero. Dice, ¿usted me podía hacer una mesilla de noce? Y dice, no, te digo, yo no trabajo ni de día.
0: Mira, per un bo que tenia d'acudir, perquè mira que eren dolents, tots. Sí, sí, sí.
6: Ay, no puedo.
0: No puedo, no puedo. Sí, que yo sí que no puedo contigo. Va, 608-7741, de seguida repassarem més missatges, més comentaris i més peticions musicals, evidentment. Va, moment de xiular una miqueta amb la companyia dels Maroon 5, amb Cristina Aguilera, amb aquesta història que també la ballem de tant en tant, eh? Move like Jagger. Va, puja volum.
7: Oh, i tant.
0: Oh, sí.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest és l'únic anunci en què no et volem vendre la moto.
2: Perquè ara la pots compartir. Amb les motos elèctriques compartides de la AMB pots moure't còmodament i de manera sostenible per 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
3: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
4: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
3: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
4: catalunyaplans.com.
5: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
6: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
7: Doncs vés a Mr. D.
6: Mr. D?
7: Sí, Mr. D, al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
0: RAC 105.
1: On sona el millor dels millors. Els millors.
8: Matina Codina Best Moments.
9: La Viquipèdia.
10: Quin orgull.
9: Honesta.
6: Tota, eh?
9: Tota. De José Mourinho. Neix a Setúbal el 26 de gener del 63. És un actor, dramaturg, traductor i víctima del futbol modern que actualment entrena al Real Madrid. Des de ben petit va destacar entre els infants per ser el nen que més plorava. És verdad. Aquest és ell a l'última roda de premsa. Va iniciar una etapa al Barça que va gaudir molt des de la irrellevància més absoluta. Tant és així que al marxar va exclamar:
11: hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
9: És verdad. Cosa que acabaria demostrant que era mentida.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
12: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
13: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
14: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
17: Potser aquesta?
16: O bé aquesta?
18: Diumenge sense drama.
17: I què me'n dius d'això?
18: Segurament t'estimo.
16: Tot i que aquesta altra...
17: M'avoraria sa memòria.
16: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
17: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
16: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
17: Marcos.
16: Els Amics de les Arts.
17: Maria Jaume.
16: Teràpia de Xoc.
19: Com dius?
16: Torna la Mercè de RAC 105.
3: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.
20: Agafa el telèfon.
21: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
22: Cada tarda.
0: RAC 105.
23: Qui vol festa i xerinola?
24: Jo.
23: Amb l'Enric, tot mola.
25: Me gusta mucho, me gusta mucho.
26: ¿A que sí?
27: Claro.

0: això només passa
1: al Ja Tardes. Ei, bona tarda, Enric Fora i companyia. El programa que més em vaig enganxar va ser el de Hotel Glam, ja fa un piló d'anys, on hi havia un Pocholo amb la motxilla, la Iola Berrocal,
2: mare meva, quina fauna,
1: la pitonissa Lola. Bueno, hi havia un festival
2: de frics,
1: que Déu-n'hi-do, es muntaven uns pollastres que en riuten de la Isla de les Tentaciones.
2: Home, me'n recordo, mira, aquella època els concursants d'aquest programa van crear aquesta versió d'aquesta cançó, o sigui.
3: Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York.
2: Era...
4: El Dinio de mí.
2: El Dinio. Estoy confundido. El Pocholo amb la motxilla.
5: Però com jo no soy policía,
2: sí,
5: es mi motxilla, he tenido que presionar de la manera más fuerte que podía, sin agredir a todo el mundo.
2: Molt bé, Pocholo. ¿Dónde está mi mochila? Estaba todo el día así, buscar la mochila. Saber que hi duia. Bé, alguns sí que ho sabem, que hi duia.
0: Ja tardes.
6: R5 a 9.
0: A RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

0: És brutalíssim, tu. Gran treball del Gin. Està amb Nil Moliner. Déu-n'hi-do, quina fusió. Amb qui estaràs? És una bona pregunta. Amb qui estaràs i amb qui escoltaràs?
1: Ole!
0: Ja tardes. Vinga, va. Si hem volgut començar de nova hora amb tu, quan passen ja uns 4 minuts a les 7.
1: No.
0: Hola, hola. Ai. Va, que avui estem molt frics, eh? Molt, molt, molt, molt.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara! Avui estem recordant i rememorant aquells personatges, doncs això, una miqueta... que eren entranyables, però una mica frics, de la televisió, avui, especialment perquè estem celebrant els 29 anys, que es diu aviat, de Malalts de Tele. Ara allà vam descobrir... no sé, gent com a Hosmer, eh? Que és superfort. Gravíssim. Vinga, 608-7741. Recorda que en joc tenim les samarretes, les noves samarretes del programa del Jatardes. Aviam què m'expliqueu. Si és que... mira, per aquí... home, m'han dit un personatge... que realment és que tu pares a pensar... i sí que era una mica fric, sí? Una mica.
3: Hola, macos.
0: Hola.
3: El meu personatge que recordo
0: sí.
3: Bastant friki,
0: ai, ai, ai.
3: És el lluitador dels 90, Hulk Hogan.
0: Home! Una mica friki.
3: I m'agradaria participar amb el sorteig de les camisetes.
0: Les camarretes, molt bé. Ai,
3: adéu.
0: Oh, Hulk Hogan, eh? Sí, que feia aquell gest de... d'anar escoltant a la gent allà com el cridaven, eh? Sí, sí, sí. Amb aquella samarreta. Sempre estripava les samarretes, saps? Hi ha un documental a Netflix que no està gens malament. Va, 608-7741, mira més, hola!
4: Bona tarda, Enric. Soc el Xavi de Vilafranca.
0: Què faig?
4: Bueno, me n'he vingut alguns al cap, ja els han dit tots, la veritat.
0: Sí, sí, sí.
4: Però no he sentit el Chiquilicuatre. Rodolfo Chiquilicuatre. O sigui, és brutal. Com va començar tot una broma i com va arribar a anar a Eurovisión, saps? Una cosa... pot agradar o no, però bastant sèria, saps?
0: Oi, sí.
4: I, bueno, personatge com a tal brutal.
0: Oi.
4: Vinga, vagi bé.
0: Era David Fernández, no?, que feia el xiqui-xiqui, sí. Que prèviament era... el gilipolles. Sí o no? Sí o no? En fi, 608-7741, tenim més. Mira, hola.
5: Enric, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
5: Doncs per mi un dels personatges fric així de la meva infància, la veritat, és que suposo que és un antecessor teu, o del format teu, del teu programa.
0: Ai,
5: et dic del Tomàtic. Tomàtic! I començaven a enviar els àudios de m'agradaria veure, m'agradaria escoltar, i la veritat és que et posava... a part de la contestació que et donava, et posava tant coses de ciència com música, com videoclips.
0: Sí.
5: La veritat és que per mi era un bon fric. Doncs res, volia demanar-te, ja sé que has posat un tema d'Oques Grasses, sí, però si pots fer posar de Brightside d'Oques Grasses amb els nostres estimats i enyorats Steve Homes, doncs t'agrairia.
0: Vale.
5: Bona tarda.
0: Bona tarda. Clar, això que em dius que consideres el Tomàtic que és un fric i dius que és el meu... antecessor, sí. Això vol dir que em consideres un fric? Ah! Oita, oita! És una cançó, no?, que vam fer de Tomàtic. Que, per cert, he anat rascant i he tret una petició d'aquelles que li feien al Tomàtic, mira.
6: Em dic Miki. El meu número de súper és el 3, 4, 5, 5, 3.
0: Sí.
6: M'agradaria veure...
0: Què?
6: Una noia despullada.
0: Una com? Això demanaven? Això demanaven al Tomàtic? No, no.
7: I una noia despullada.
0: Ai, mare. Va, tu també, explica'm quin personatge així de televisió una mica free recordes? I per què t'agradava? Què el feia característic? Vinga.
8: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Va, que tenim la samarreta. Va, dit i fet, Steve Homes amb Oques Grasses, aquesta que ens heu demanat.

0: l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca l'on a Rep 105.
5: El fet es vol, Enric, clar que sí, el dos i mà.

0: És una bona cançó aquesta, eh? Sí, Banda Neon amb els Búhos i Mon DJ, el ventilador que no ha parat de girar. I ens encanta. Ole! Va, uns 17 minuts que passen de les 7. Seguim amb més aquí al de tardes, que portem una tarda d'aquelles intenses, eh? Més que avui no he dormit res de res de res.
1: Ai, Déu meu!
0: Ai, Déu meu! Va, comentaris, com sempre, ja saps que pots participar, no?
2: Hola, què tal, sí. Com estàs?
0: Estic molt bé, bé, molt bé. Amb falta de son, això sí. Vinga, repassant aquests personatges de televisió una mica frics.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Vinga, va. Tu quin recordes? Aquell que et feia gràcia, o no tanta? Oia, mira, hola.
3: Enric, bona tarda. Òscar de Barcelona. Personatges ficticis, graciosos, o que recordem. Doncs, no sé si ja l'heu comentat,
0: sí.
3: Però et poso sobre la taula.
0: Quin?
3: El Nuñito de la Calzada, que feia Alfonso Arús,
0: sí, senyor,
3: i queda
0: gran.
3: Per partir-se. Una abraçada molt forta. Felicitats pel programa.
0: Ai,
3: i podries posar aquest que és any de comiats
0: a
3: la Mediterrània, sí. Dels Amics de la Fúmiga.
0: Els Amics de la
3: Fúmiga. O sigui, dels Amics que són la Fúmiga. Abraçada molt forta. Que vagi molt bé.

0: Des de terres valencianes que ens porten himnes com aquest, eh? Oh! Últim any, últim any. Ai, ai, ai. Home, m'has comentat el Nuñito. De fet, al principi del programa ja... Jo l'he tret també aquí sobre la taula.
1: No puedo.
0: Ai, mare.
1: Quieto! ¿Sabéis el chiste?
0: Ai, ai, ai.
1: Del hombre y la valla?
0: No.
1: ¿Lo sabéis?
0: Oh, qué pasad.
1: ¡Vaya hombre!
0: Que mira que és difícil. No només imitar un, sinó fer una fusió de dos personatges en un. Ai, tela, tela. Vinga, va, anem amb més. Més comentaris. Hola.
2: Bona tarda. Ei. Soc el Joan, de Canyelles.
0: Què tal?
2: El personatge més friqui, més friqui, més friqui que hi ha.
0: Sí.
2: Era el que sortia antigament amb el... amb el Cárdenas.
0: Home!
2: Que era el Micael i el Carlos Jesús.
0: Carlos Jesús.
1: Fiu, fiu, fiu, fiu.
2: Bona tarda, felicitats pel programa.
0: Ai, mare. Que, malauradament, ens va deixar fa un temps, eh? Però, clar, és que va deixar perles com aquesta.
3: Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica,
0: sí,
3: de Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, sí, de Alfa, de Beta.
0: Sí.
3: Todo esto se está preparando ya.
0: Pues que se prepare, que se prepare. ¿Cuántos años portan preparándose? Vull dir, que treballava per Mataró, no? Aquest home? No sé. 608-7171, va, tu també participa i explica'm aquell personatge que dius... Friqui, friqui, eh? Vinga, en una soneta més, més i millor, ja veuràs. Ara, per això, mira, ens ve de gust recuperar l'essència dels Coldplay amb una de les mítiques propostes dels britànics, que també ens motiva moltíssim. Viva la vida, visca tu i també...
4: Visca Marata!
0: Evidentment!

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
2: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
0: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
4: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i bànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
5: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
6: Potser aquesta?
5: O bé aquesta?
7: Diumenge sense drama.
6: I què me'n dius d'això?
7: Segurament t'estimo.
5: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
6: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
5: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
6: Marcos.
5: Els Amics de les Arts.
6: Maria Jaume.
5: Teràpia de Xoc.
8: Com dius?
5: Torna la Mercè de RAC 105.
9: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
5: Escoltes tots els èxits de la música.
10: No podràs canviar d'emissora.
11: Ja tardes.
5: Amb l'Enric Font.
12: Per què Apple hauria de patrocinar el Ja tardes?
13: Per què?
12: Perquè tothom quan l'escolta diu iPhone.
13: Ostres.

0: de Ray. Oi, no? Ray, where is my husband? Encara el va buscant, eh? Encara el va buscant. Una d'aquestes referències que no ens deixa indiferents, eh? Va, un minut i arribarem a dos quarts, aquí al Getardes. Molt engrescats, eh? Això ens agrada, tu. Jo crec que sí. Vinga. Missatges, comentaris i també vots per la batalla d'avui.
1: El roast musical del Getardes.
2: Round one. Ai, Hadouken!
0: Avui estem fent un viatge directe a l'any 2000, eh? Un viatge al passat, amb un moment que els millennials vivíem enganxats, eh? Tant a la televisió, al Discman, a tot arreu. I avui, mira, aquest arròs musical el dediquem a tres himnes d'aquella època, eh? Vosaltres decidiu quin és el gran hit millennial. Ai. Ja saps, com sempre pots decidir a través del WhatsApp i votar la teva preferida. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i tria la teva que més t'agradi. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1.

0: L'himne pop per excel·lència, una Britney de vermell. És que tinc al cap, aquell videoclip. Sí, sí, innocent. No era molt innocent, no. En fi, la princesa del pop eterna, que va marcar tota una generació, la millennial, evidentment, amb temes com aquest. Oops, I did it again. La que més t'agrada, doncs vinga.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: O potser prefereixes l'opció número 2. Oh! Aquest crit de la Pantera de Figueres, eh? Mònica Naranjo! Un himne una declaració de poder, resistència, sobreviviré! I per resistència la que tenia... la veneta aquesta que se li feia aquí el coll, eh? Perquè no sé com... no patava amb això, eh? Déu-n'hi-do. La que més t'agrada, doncs vinga! O potser prefereixes l'última, opció número 3. Amb una boy band en estat pur, 5 nois ballant sincronitzats. Són els NSYNC, amb Justin Timberlake. Aquells cabells que, ja ho he dit abans, eren fideus. Fideus aquells horribles. En fi, tothom té un passat, escolta. Bye, bye, bye. Així podríem acomiadar, no? Algun dia. Bye, bye, bye. Ai. Va, i ara és el teu moment.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, quina votes, quina quedes, quina és la teva preferida? L'himne millennial, aviam.
3: Bona tarda, Enric Font. Soc la Gemma de Sant Celoni.
0: Hello.
3: I soc millennial.
0: Home.
3: I sí, aquestes tres cançons són de la nostra joventut, realment. M'has transportat. Però, de les tres,
0: ai,
3: em quedo amb Britney Spears, sens dubte. Sí, sí, és escoltar-la i tornar a ser jove. Gràcies, felicitats pel programa.
0: Adeu. Mira més vots, eh? Sí, sí, baby, baby.
4: Bona tarda. Home. Sens dubte, jo penso que la guanyadora ha de ser la Britney Spears, perquè... sí, és la cançó que representa els millennials.
0: Sí.
4: T'asseguro que a mesura que et vas fent gran és més fàcil d'entendre per què la Britney es va rapar i per què va atacar amb un paraigües els periodistes.
0: En fi, i tu què en penses? Ja saps que pots votar la teva. Cap al final del programa doncs repassarem el veredicte i sabrem qui és la guanyadora. I resoldrem aquesta batalla, no? Aquest roast. Vinga, va, anem avançant. Moment de Floraida, home. Fa poc va ser el seu aniversari, això sí. En aquest cas, al costat de David, que transportaven això anomenat Clap Can Handle Me, una de les bones que són aquí al Ja Tardes.

0: tinc de tu.
1: Envia la teva nota de veu.
2: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
3: Enric Font, mos mogollón.
4: Enric! Que ja tardes.
5: Enric Font, ets l'amor orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
6: Hello, Enric.
7: Ets un superman de la ràdio.
8: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
9: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no, no, no, no, no.
10: Vamos ahí.
11: El ja tardes amb l'Enric Font.
12: Que mal és un mogollón.
13: Ah, que ja tardes.
14: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?
15: Em torno boja!

0: Dibausa, Dibausa, amb aquest magnètic, cançó que enganxa i, a més, també engresca.
1: Ole!
0: Ole, ole, ole. Vinga, re, en menys de 20 minuts, les 8, anem-hi de cara perquè tenim missatges, comentaris i també bons frics d'aquests de la tele.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
2: 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Apa. Recorda que avui pots guanyar les noves samarretes del programa del Ja Tardes, Només hem de recordar aquests frics televisius. Mira,
3: hola. Hola, hola, bona tarda.
0: Hello.
3: Doncs a mi el que m'encantava eren Big Man.
0: Home.
3: En Big Man era brutal. O sigui, em passaria hores i hores. I jo no sé si encara es pot recuperar els seus episodis
0: sé, no
3: de ciència, però era brutal. M'encantava i com estava gravat tot.
0: Sí, sí, sí.
3: En Big Man.
0: En Big Man.
3: I et diré
0: l'aranya
3: de la Mildred. Aquella aranya és gegant, també. Hòstia, en Big Man i la Mildred farien bona parella.
0: Sí, sí.
3: Bona tarda.
0: Crec que ens estem desviant, una mica, una mica, una mica. Per fric la rata aquella, com es deia? Lester o no recordo? I també els pingüins aquells al final, no? Sí, no era el pingü, no, precisament no era el pingü. 608-7741, avui personatges frics, com el Hosmer, que vam descobrir amb l'Als de Tele, que avui estem celebrant el seu 29è aniversari, que es diu aviat, doncs... Per això busquem personatges així una miqueta doncs, entranyables, però frics. Podrien agradar o no, però és així. És que... Ai, mare meva, tu, escolta. Com allà? Va, tu també pots participar, vinga.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Evidentment. Bé, ja saps que... Bé, ja portem unes setmanes tornant a la rutina, però què vol dir això, també? Que a RAC 105 i Estrella Damm et porten els teus artistes preferits al 105 Confidencial. I al tanto perquè el dimecres, el pròxim dimecres 30 de setembre, pots conèixer de ben a prop a un dels nous talents de la música catalana, que és Ivan Herzog. Com sempre, des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. Així que ja saps, entra a rac105.cat, omple el formulari i escriu una pregunta que li faries a més, amb una mica de sort, podràs viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell, amb l'Ivan Herzog, sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal, i a més que respondrà totes les preguntes. Recorda, el dimecres que ve, 30 de setembre, RAC 105 i Estrella Damm t'apropen a Ivan Herzog. Tot això a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
2: Ja tardes.
4: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
5: Hola, Mollón. L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: REC 105 Barcelona. A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
1: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
0: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
2: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
3: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
2: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
3: catalunyaplans.com.
4: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqüeducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Benis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran, amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
5: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
6: Doncs ves a Mr. D.
5: Mr. D?
6: Sí, Mr. D, al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
7: Matina Codina.
8: Bueno, es un programa muy barato, ¿eh? Se lo digo de verdad. El día menos pensado me lo compro, ¿eh? I lo presentarà Guti.
7: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
9: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 16.400 euros.
10: Què?
12: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
13: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
14: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
15: Potser aquesta?
14: O bé aquesta?
16: Diumenge sense drama.
15: I què me'n dius d'això?
16: Segurament t'estimo.
14: Tot i que aquesta altra...
15: M'avorraria sa memòria.
14: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
15: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
14: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
15: Marcos.
14: Els Amics de les Arts.
15: Maria Jaume.
14: Teràpia de Xoc.
15: Com dius?
14: Torna la Mercè de RAC 105.
2: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.
17: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
18: Ja tardes.
17: Ja tarda amb l'Enric Font.
18: 608-71-71-41.
19: El sinvergüenza de l'Enric Font.
20: Sí.
19: El ja tardes et posa musicón.
21: Sí, això és veritat, musicón.
20: Vamonos!

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar,

No sé qui cantaria millor, eh? Clar, tenim aquesta. Home! Oh, oh, oh. És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més.

0: que vindran.
1: A aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
2: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor?
3: ¿Por qué no me dijiste la verdad?
4: Però amb nosaltres et divertiràs més.
1: Ja tardes.
5: RAC 105.
1: Amb l'Enric.

0: amb aquest ritme. Doncs anem avançant la tarda i a vespre de dimecres. I iniciant l'última horeta juntets d'avui. Amb el sota Another i el seu Talk to You. Oh. Com diríem per aquí? Sí, què passa, nen? 4 minuts a les 8. Aquí estem, junts, plegats, que no falti de res.
1: Està com una cabra.
0: Sí, això no és novetat, eh? No és novetat. Va, recorda que avui, a través del WhatsApp, estem recordant, personatges una mica frics de la televisió. I quin és aquell que potser fins i tot enyores, eh? Vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga. A més a més, recorda que estem sortejant les noves samarretes del programa, el Ja Tardes. Home! Xules, xules. Va, el que també tenim aquí sobre la taula és la batalla de cançons.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, avui un roast musical dedicat als millennials, on tenim tres himnes d'aquella època, de fet de l'any 2000, i tu decideixes, com sempre, quina és la millor. Sí. Mira, per exemple...
3: 608-71-71-41.
0: Tenim comentaris com aquest.
4: Bona tarda, Enric Font, sóc la Paola. Hola. Jo voto per la Britney. És la princesa del pop i sempre ho serà.
0: Opció número 1, amb aquest Oops, I Did It Again, la Britney Spears, evidentment. Que no pot faltar en aquesta batalla d'avui. Millennial total. Mira, tenim més vots, eh? Més. Mira, hola.
5: Hombre, Enric Font, sisplau, què? Nacional, catalana, la Pantera de Figueres. Com no? Ni Britney Spears, ni el tercer, que ja no sé ni com es diu. Està un petonet, Font, vull la teva samarreta.
0: Sí, clar. Doncs sí, Mònica Naranjo, i aquesta baguarra que té, aquests crits que fa, aquesta capacitat pulmonar, també. Sobreviviré. Opció número 2, que també pots votar.
3: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Recorda l'opció número 3. Amb el cabell espagueti, una mica. Justin Timberlake. De fet, eren els NSYNC, la boy band americana. Amb aquest bye, bye, bye. Va, afanya't i decideix quina és la millor de totes, l'himne millennial per excel·lència. I en una estoneta, doncs, repassarem el veredicte, sabrem quina guanya. Va, digues la teva. Nosaltres avancem, això sí, amb el so del Ginestar, que ens porten això, tot el que ens queda.

0: ens queda.
1: Li envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
2: No.
3: T'hauria de caure la cara de vergonya.
4: I tant. Però moltíssim, Molt, però molt.
1: Ja tardes.
5: Recinca, no?
1: A RAC 105.
6: Ostres, que fort.

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
2: A RAC 105.
3: Si a una festa vols triomfar,
4: claro,
3: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
5: Toma!
6: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina, i dale tonyina, tonyina, ja!

0: parem de ballar, tu. Bruno Mars, I Just Might, una ben animada que ens ve perfecta per aquest dimecres. Vinga, va, 16 minuts a les 8, més missatges, més comentaris i més personatges.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí? 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, va, aquests friquis de la tele que van sortint per aquí i que ens estan deixant flipats. Si no, mira, escolta, hola.
2: Hola, Enric Font.
0: Ai, hola.
2: Doncs jo, sense cap dubte, la millor humorista és la hija de Rec.
0: Com, la hija?
2: Genial. Sí, és un fart de riure. I res, poso una altra cançó en català, sisplau.
0: Val, ok. La niña de Rec era Sílvia Abril, no? Un personatge també que déu-n'hi-do.
3: Sí, ahora de acuerdo.
0: Sí, sí. Vale, de acuerdo.
3: Bueno, yo no sé nada del punto G. No. Soy la niña de Shrek.
0: Sí,
3: buenas fiestas.
4: Sí, buena fuente, buena fuente.
0: Sí, buenas fiestas, sí. Que quins mites, escolta'm. Va, més personatges, hola.
5: Bona tarda, Enric Font, sí, i companyia.
0: Hola, hola.
5: Soc en Joan, de l'Alt Empordà.
0: Hola, Joan.
5: Vinga, un personatge que també és bastant conegut, és el nen de Castefa.
0: Vaya.
5: Què passa, nen?
0: Què passa, nen? Però què és això?
5: Vinga, va. A veure si hi ha sol per aquí, sí, i es toca la samarreta.
0: Aviam.
5: Vinga, fins l'altre, xau.
0: Fins l'altre. El tall aquest l'ha posat ell, eh? No jo, no jo. Ha posat el tall del nen, eh? Què passa, nen? En fi, va, i tu, quin personatge així com freak recordes de la tele? Avui estem, mira, fent memòria, eh? 608-71-741, recorda, en joc precisament, les noves samarretes del programa, vinga. Passant-ho perquè en res, veredicte del Rose musical, ara, la que tenim per aquí és Katy Perry amb un dels seus clàssics, Hot and Cold.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
2: Ui, què et passa?
3: Uf, una estrebada al bessó.
2: És que no et pots saltar mai l'escalfament. Divendres 25 vin a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
1: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans pre i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
4: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direcció Tuxal, AMB Bus Metropolità.
0: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
1: RAC 105, la teva música.
5: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
5: Aquest és el so.
6: Ja tardes.
5: Amb l'Enric Font.
7: Mola mogollón.

0: Menda. Joan Dausam, mama duixa, eh, papi, posa-la al disc, eh? Julieta, la samarreta i la germaneta, totes, totes. Ai! Sí, ala, ala. En qüestió de 4 minuts arribarem a 2:15, aquí al Getardes, ben engrescats avui.
1: Ai, Déu meu. Ja,
0: com cada tarda. Va, moment de nervis, moment de resoldre la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Getardes.
0: Round 1, fight! Vinga, va, que hem gaudit d'un roast musical avui dedicat als millennials. Va, hem de descobrir quin d'aquests tres himnes ha aconseguit conquerir tota una generació. Hem rebut molts àudios, moltes votacions. Hem escoltat argument, també grans records. Però anem a repassar què tenim aquí sobre la taula. Per una banda, la gran Britney Spears, l'eterna princesa del pop, que amb aquella coreografia que ens va quedar gravada al cervell, amb aquell vestit vermell. I aquesta història, eh? Oops, I did it again. Molts vots, també recolzant i donant suport a aquesta referència. Per una altra banda... Oi! La pantera de Figueres, aquelles que no es canten, no, es criden. Una autèntica bomba dels 2000, amb Mònica Naranjo, sobreviviré.

aquelles també, que precisament no era improvisada, eh? Bye, bye, bye. Aquells cabells d'espagueti, que portava Justin Timberlake. NSYNC i el seu bye, bye, bye. I després de tot això hem d'esbrinar, aviam, què... Què passa aquí? Què passa aquí? Quina guanya? Doncs mira. I hem repassat tot, tots els vots. I n'hi ha una que es corona com la reina. La reina millennial. Al tanto, perquè la guanyadora... Aquest dimecres... d'aquest Rose Musical Especial 2000 és... Home! No podia ser cap altre, sí? Tot un himne! Ups! I Did It Again, Britney Spears, que puja al number one. Toma!

0: córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem, repassant missatgets.

0: Un d'aquells temes mítics ho petaven als 90 i que quedaran enquistats com un himne de la festa. The Rhythm of the Night, eh? Se sonribu o sona, eh? Hi havia la versió en castellà. Jo tinc un novio en Hawaii. D'això també, eh? Poc se'n parla d'això.
1: Poc se'n parla.
0: Bona proposta de Corona, aquesta formació italiana que ens fa ballar encara a dia d'avui. I tant, i tant. Vinga, res, 20 minuts i arribarem a les 9. Tenim més missatges, més comentaris, més de tot, de tot.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: A veure, mira, hola.
3: Bona tarda, Enric. Ei. Doncs, a veure, de la temàtica d'avui, jo me'n recordo molt, que no sé si haurà sortit durant la tarda, perquè us he anat escoltant a estonetes.
0: Quina?
3: De la Llull Beltran, quan feia el personatge de la Vanessa, aquella noia que deia... I feia la presentació de... El vídeo... No sé si us en recordeu, jo és que ja sóc molt gran. Sí. Però era molt, molt, molt... Bueno, és molt mítica. Molt bona, la Llull. Sí, sí. Bueno, espero que acabeu de passar una molt bona tarda.
0: Ai,
3: gràcies. Si ens toca la samarreta.
0: Aviam.
3: Adéu.
0: Home, és mític aquest personatge.
4: Els presentem...
5: Sí. El vídeo.
4: Sí, amics, a partir d'ara podrà veure els seus programes favorits sempre que vulgui, gràcies.
5: El vídeo.
4: Sí, el vídeo és un aparell molt fàcil de fer servir, tan fàcil que només els nens saben fer-lo anar. El vídeo s'alimenta per la xarxa elèctrica i es connecta directament...
5: El vídeo.
4: No, es connecta directament al televisor i a l'antena. Sí. Senyora, que vostè no és a casa a l'hora que fan aquella novel·la que tant li agrada, doncs gravi-se-la.
5: El vídeo.
4: Només cal que agafi una cinta.
0: Sí.
4: La posi a dins.
0: Vinga.
4: No, a dins del vídeo.
0: Ai.
4: Sense la capsa.
0: Va, fot-li.
4: Seleccioni el canal de vídeo prèviament sintonitzat, tal com ens mostra la senyoreta Vanessa.
0: Sí. Si pot, clar.
4: Premi després el botó de gravació i a partir d'aquell moment, el seu...
5: El vídeo.
4: El seu vídeo, ja està gravant aquelles imatges per sempre.

0: Mercè de RAC 105. Amb el suport de AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander Es Music i Veolia. Ens veiem divendres, eh?
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
2: M'he despertat de...

0: REC 105 Barcelona.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
4: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
3: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
4: catalunyaplans.com.
5: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqüeducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venice, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
6: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
7: Doncs ves a Mr. D.
6: Mr. D?
7: Sí, Mr. D, al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
0: La teva música.
8: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció sonora.

0: Deixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
2: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
3: Potser aquesta?
2: O bé aquesta?
4: Diumenge sense drama.
3: I què me'n dius d'això?
4: Segurament t'estimo.
2: Tot i que aquesta altra...
3: M'avorraria sa memòria.
2: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
3: Què? Torna la Mercè de REC 105.
2: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
3: Marcos.
2: Els Amics de les Arts.
3: Maria Jaume.
2: Teràpia de Xoc.
5: Com dius?
2: Torna la Mercè de REC 105.
6: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
7: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
8: Ja tardes.
9: Ja res.
10: Ràdio en estat pur.
8: Amb l'Enric Font.
10: Ja.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric,

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Bona tarda, Enric. Soc Miquel de Vidreres. Oita. I per mi una de les cançons més pegadissa de fa temps és la de Michael Jackson, la de Thriller.
2: Ostres!
1: Aquesta sí. És una que tenia que estar entre les primeres.
2: Sí.
1: Vinga, no, bona pel programa, ja si tinc sort i me toca alguna de les entrades.
2: Aviam.
1: Vinga, adéu.

0: A mi em fa por el riure aquell. Oi! Sí, sí, sí, sí. Oi! Mare meva.
1: Ara m'he cagat.
0: Sí, jo també.
2: Mira, mira. Bona tarda, Enric.
0: Hey, hey.
2: Aquí estàvem discutint a veure quina era la cançó més enganxifosa i la que ens ha vingut al cap directe és aquella de... Diri la la...
0: Ostres!
2: Bàsicament perquè enganxa el ball, eh? Estem conduint i ballant.
0: Ai, quina por.
2: Bona tarda.
0: Ai, bona tarda. Doncs vinga, va.
3: Diri la la...
4: Ja tardes.
3: 5 a 9. A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.
5: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: La proposta que ens porta Ivan Erzo, que recorda que estarà amb nosaltres, de fet amb un 105 confidencial, el dimecres que ve, sí! Presentant aquest nou àlbum, parlarem amb ell, farem preguntetes de... Estarà molt xulo, així que si vols, ja saps, rac105.cat, apunta't! Mama, això que pràcticament tocarem el 2, com sempre és un plaer estar al teu costat. Demà més, a partir de les 5, aquí al Ja Tardes, sempre ben engrescats, a tope de power, amb més samarretes, amb més coses, amb més regals, amb més... més bona música, més tonteries. Bé, sí, tocarem el 2 i ho farem amb el so d'Alcazar, una cançó que ja té 25 anys. Diu aviat, 25 ja. Oi, oi, oi. Tela, sí que...
1: No puedo.
0: Avui hem repassat tot de personatges de la televisió. Què passa, nen? No ha faltat ni un, Però sí que marxarem amb aquesta que t'he comentat, Crying at the Discotheque. Apa-li, adeu-siau.
2: Arreando, que estàs.

0: RAC 105. La teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
3: 17, 23, 33, 46 i 47. Els sols, el 4 i el 5.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: Escoltes tots els èxits de la música.
5: No podràs canviar d'emissora.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: RAC 105. La

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol
0: RAC.